0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Oh.

Ritme. Let the rhythm hit 'em. Flash FM.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Són les 6 del matí. Bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Vinga, va.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
1: Ens posem en marxa, comença un nou Flash Matí. Benvingut i benvinguda.

0: fem més Quevedo. El Baifo està molt bé i ara tenim ganes de més música encara del Canari, eh? En aquest cas, amb les Nueva Línia, el Golpito aquesta setmana és el mega crack a Flash FM. Molt bon dia, què tal?
1: Vale.
0: Vinga, bon dia.
2: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Correcte.
2: El Flash Matí.
0: Ara mateix, a les 6 i 4 minuts, donem el tret de sortida a un nou programa, a unes noves 5 hores de música, de ritme, de notícies random curioses, de bon rotllo, d'energia positiva. El còctel de cada matí per a vosaltres, per a aquells i aquelles que heu matinat de valent, que ja fa estona que esteu al cotxe, per exemple, fent els primers quilòmetres del dia, o si torneu cap a casa després de treballar tot a la santa nit, amb unes ganes de pillar el llit, bo. O també pots haver-te despertat ara i tenir ganes de tornar a pillar el llit quan arribi la nit de nou, no? Hi ha molta gent que es desperta pensant en la migdiada, normal. No m'estranya. Va, ben d'hora, és dijous, és 4 de juny del 26. Estic veient cançons de la Lola Índigo, del Bad Bunny. Hem de parlar avui també de nou del Benito, que arran de les crítiques d'allò que a la casita només hi ha un tipus de persona molt concret, ara es veu que pels concerts que li queden a Madrid està, bueno, canviant una miqueta de parer, Això ho comentarem també avui. Tindrem la samarreta del programa per regalar-vos-la a algun o alguna de vosaltres amb uns quants brownies de Mr. Brownie que hem pujat una miqueta a l'aposta, Ara us regalem encara més coses. Això és el que tindrem avui al llarg d'aquestes 5 hores de programa. Però sobretot, ja sabeu, ritme del bo.
2: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Aquí no estem per històries. Sona Jamaican Bam Bam, la proposta d'Ugel. Molt bon dijous a tothom. Vinga.

0: Aquesta cançó és de l'any 2021, l'hem extreta de l'àlbum Viceversa. Alguns diuen que és el millor àlbum del Rauw Alejandro, tot i que això al final és bastant subjectiu, eh? Però sí, sí. Todo de ti. Ho va patar fort aquell any i encara ens agrada recuperar-la de tant en tant. Ara mateix són les 6 i 11 minuts i és dijous. Ja estem en marxa. Què tal?
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Això continua. Ja sabeu, la primera hora d'aquest programa és molt musical perquè no tenim ganes de fotre-us la xapa. Per tant, més ritme en aquest cas amb Relsby, Tu Bacin.

0: només passa al Flash Matí.
1: Ets tu avui la guanyadora de la samarreta. Bravo, tia, bravo.
2: Oh, moltes gràcies. Estic amb la meva jefa aquí trucant tota l'estona. Si em dones dues, millor, un per la jefa, que estem trucant totes dues, i l'altra per la meva filla.
1: Ah, però clar, i què guanyem nosaltres, Maria Àngeles?
2: Bueno, mira, si vols t'enviem una llonganissa...
1: Oh! Doncs sí, vale, vale, vinga, dues samarretes.
3: Dos samarretes per la Maria Àngeles.
1: Passeig de Gràcia 55, novena planta,
3: la
1: Maria
3: Àngeles. La jefa Emma, sobretot, eh?
1: A nom d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
2: Molt bé, doncs mira, ja te la portarem.
1: Hosti.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: a la seva actuació al Coachella i va tornar a agafar molta rellevància, eh? El Beauty and a Beat del Justin Bieber. Avui també al Flash Matí per engegar els motors aquest dijous, aquest 4 de juny. Benvingut i benvinguda, més a prop d'un cap de setmana, al qual jo crec que ja li tenim una miqueta de ganes, el primer del mes de juny d'aquest 26, eh? Ara mateix, les 6 i 17 minuts. Aquí l'Héctor Ortega. Sapigueu que aquest dissabte tenim tardeo per aquells i aquelles que veu sortir de festa i tantes i tantes vegades ho veu fer. El Jimmy's a Barcelona pels veterans, eh? Pels reals de veritat. Aquest dissabte hi ha tardeo, 90s, preparats al Bling Bling, al carrer Tosset de Barcelona, la festa Jimmy's, amb un dels residents de llavors, que era el Sergi Domena. Per tant, el company de l'Interactua. Aquest dissabte estarà amb vosaltres al Jimmy's Tardeo 90s, al Bling Bling de Barcelona. De moment estem a dijous. I ens fa falta una miqueta de perreo per començar el dia. En aquest cas, Bad Bunny.
1: Ella nunca llega sola.
0: Des del David, tirar-me fotos. Sona EO, som-hi!
1: Esta noche lo peor.

0: Música feta a casa nostra amb els Figaflauas i la germana de la Batguial. La Busca, ella és d'una diabla de cara i d'espalda. Diable és el títol d'això, eh? Gràcies per tot, Musca. Bon dia!
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: I un matí amb la Shakira, acompanyada d'ABL amb el Algo Tu a Flash FM. Molt bon dia, som-hi!

0: Íñigo, així es titula la cançó La Reina. Temazo per començar el dia, per engegar els motors. D'aquest dijous 4 de juny del 26, escolteu Flash FM. Som al Flash Matí, repassem titulars, som-hi.
1: Flash FM, Flash informatiu.
2: Bon dia, són 6:45. Aquest dimecres s'ha fet públic el sumari del cas Leire, més d'una setmana després de l'entrada de Luco Ferraz. La Guàrdia Civil conclou que el Partit Socialista tenia la seva pròpia kitchen, una estructura criminal per fer descarrilar les investigacions judicials que podien perjudicar els socialistes o el govern espanyol. Segons Luco, el Partit Socialista va posar tots els diners i la infraestructura necessària perquè la trama pogués treballar. D'altra banda, la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, ha demanat als Mossos que investiguin l'existència d'una tercera persona que directa o indirectament va participar en els fets. La instructora del cas demana indagar el paper de la terapeuta de la família Andic, que suposadament hauria remat a favor de les pretensions de Jonathan Andic de rebre una herència en vida del seu pare. I les obres de Rodalies al túnel del Garraf arriben al seu final. La setmana vinent es recuperarà el pas habitual de trens. La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, però encara no ha concretat quin dia exactament es reprendrà del tot el servei. Els esports. La setmana que ve arrenca el Mundial de Futbol. El Barça és el club que amb més jugadors portarà la cita, un total de 16. D'aquests, 8 són aquests dies a les Roces amb la selecció espanyola. Ahir es van tornar a entrenar sense Lamine per preparar els dos últims amistosos i el primer serà avui contra l'Iraq a la Corunya. Aquesta cita ajudarà Luis de la Fuente per acabar de definir l'equip abans de debutar en el Mundial.
1: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: larga vida a las Canàries, de la mà del Quevedo. Això es diu Ni Borratxo. No se'n va d'allà de cap de les maneres. Bé, què fa, Quevedo? Tu queda't allà, vés traient musiqueta i tal, i ja està. Ni Borratxo, un dels cracs d'aquesta setmana a Flash FM. Molt bon dia a tothom. Jan Ponsa, benvinguts.
1: Què tal? Bon dia, Héctor, com estàs?
0: Què tal, Jan? Aviam, avui sí que havíem de parlar de pluges, no?
1: Sí, avui serà un dia que es recordarà durant bastants dies, segurament.
0: Vols dir?
1: Bueno, potser que s'ha agradat una mica.
0: T'has passat potser una miqueta, eh?
1: Però és un dia emocionant meteorològicament parlant. Durant el matí, doncs, encara no notarem masses canvis, més enllà de que hi haurà força més núvols a bona part de Catalunya. I a partir de la tarda, canvia la situació meteorològica. A partir del migdia ja tindrem els primers ruixats a punts del Pirineu, que es mouran cap al sud, cap a les comarques de Girona i Barcelona. I serà aquí, sobretot a l'extrem nord, on podrien anar acompanyats, doncs, de calamarsa o pedra i fortes intensitats de precipitació. Estem parlant, doncs, d'una tarda molt tempestuosa a les comarques de Girona i Barcelona, i sembla ser que aquestes tempestes acabaran arribant al vespre i a la nit a punts del litoral.
0: Molt bé.
1: També plourà a la nit a punts del Camp de Tarragona amb tempesta. Per tant, avui, ja veieu, tindrem tempestes a punta pala a partir de la tarda.
0: Bueno, està guai això per acabar de refrescar una miqueta l'ambient, no?
1: I tant, és necessari.
0: I és puntual d'avui o demà també s'hauria d'allargar?
1: Demà tindrem alguns ruixats a les comarques de Girona, però res a veure amb el que passarà avui.
0: Avui és el dia totxo.
1: Avui és el dia totxo, sí.
0: Aviam, Jan, ara mateix què marquen els termòmetres?
1: Mira, al Bages, a Castellnou de Bages tenim 16 graus, a Perafita, al Lluçanès, 15 graus, a Barcelona, 21 graus, i a Tírvia, al Pallars Sobirà, 11 graus.
0: Molt bé, Jan Ponsa, gràcies. Fins ara.
1: Vinga, fins ara, agafeu el paraigua.
0: Som-hi, al Flash Matí. Paraigües i musiqueta, Kid Buto, J.C. Reyes.

0: és la remescla de l'any 2019 amb Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel, Farruko i tota la colla de productors d'aquest himne del perreo, aquest himne del reggaeton, que avui fem servir de nou a Flash FM, al Flash Matí, per ajudar-vos a començar aquest dijous 4 de juny del 26, pràcticament 3 quarts de 7 ara mateix. Si pel que sigui ara connecteu amb nosaltres, benvingut i benvinguda.
1: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí. Flash!

0: Jo no sé vosaltres, però si intento ballar una miqueta, ni que sigui la part més mínima d'aquesta cançó, em surt fatal. Per tant, m'ho estalvio. Romeo Santos i Prince Royce, Dardos, la bachata de rigor de cada dia, no? Por la mañana café y por la tarde, pues ya veremos, ¿no? Som al Flash Matí d'aquest dijous, 4 de juny, por la mañana café, por la tarde ron. Aquest és l'eslògan del Bad Bunny i de la nova samarreta del Flash Matí. Ja ho sabeu de sobres, això, vosaltres, no? Si sou habituals al programa, sabeu que tenim una samarreta exclusiva, edició limitada, que posa precisament aquestes dues frases del Café con Ron de Bad Bunny. Li vam posar un dibuixet així molt mono, molt xulo, i la samarreta, doncs, podria ser d'algú de vosaltres. Ho dic perquè avui la regalarem super d'hora pel matí. Per a aquells i aquelles que escolteu la ràdio ara, doncs que tingueu també l'oportunitat de fer-vos amb aquesta samarreta, que més, insisteixo, és edició limitada. Quan s'acabin les existències s'hauran exhaurit totes les samarretes per sempre més, eh? Oh! El lloro, de seguida obrim línies del telèfon de directe 935456868 perquè us el tingueu ja al mòbil guardat i marcat, si voleu, també, eh?
1: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: D'aquí uns 10 minutets regalem aquesta samarreta, vinga. Pues...

Avui ha de ploure en molts punts del país, que ho sapigueu, eh? Així com a dada que potser us és una miqueta igual, però per dir alguna cosa, per explicar-vos alguna cosa. Mentre sona la intro d'aquesta cançó d'Omar Kurz, es diu Coco. Bon dia. Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El jutge de l'Audiència Nacional apunta que l'exmilitant socialista Leire Díez i l'exdirigent del Partit Socialista Santos Cerdán estarien presumptament al capdavant d'una trama criminal per desmuntar procediments judicials que afectessin el PSOE i protegir d'aquesta manera els interessos del president Sánchez i el seu govern. El sumari també recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt durant una reunió amb un comandant de la Guàrdia Civil. D'altra banda, el govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris van signar amb el Departament d'Educació. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però l'USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La resta de sindicats fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. I l'Audiència de València ha admès la petició de l'expresident valencià Carlos Mazón i permet que es personi en la causa penal de la Dana. El tribunal ha considerat que negar-s'hi limitaria greument el dret de defensa d'Amazon, que ara tindrà accés a les diligències i podrà recórrer-les. Els esports. La setmana que ve arrenca el Mundial de Futbol. El Barça és el club que amb més jugadors portarà la cita, un total de 16. D'aquests, 8 són aquests dies a les Roces amb la selecció espanyola. Ahir es van tornar a entrenar sense Lamin per preparar els dos últims amistosos i el primer és avui contra l'Iraq a la Corunya. Aquesta cita ajudarà Luis de la Fuente per acabar de definir l'equip abans de debutar en el Mundial.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Coco, bonita. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, bon dia a tothom.
0: Així obrim nova hora del Flash Matí. Muchacha, segona setmana consecutiva com a número 1 de Flash FM, AISA, RUFV i Kremli. Vámonos. Ja ha sortit el sol, ja ha començat tot plegat, el dia s'ha posat en marxa, heu sortit al carrer, els carrers estaven allà. Bé, bravo, guai, guai.
1: Espero que hagueu agafat el paraigua, eh?
0: Sí, avui dia de pluja, eh? Ja ens ho explicarà amb més detall, sí. El Jan Ponsa. El que us heu de posar vosaltres és en marxa i trucar ara mateix en directe perquè volem regalar-vos la samarreta del Flash Matí.
1: Som-hi, vinga, va, truqueu al 93-545-68-68.
0: Pam, pam, pam. Vinga, va, pam, pam, pam. Qui truqui ara s'emporta la samarreta. Per què tant d'hora avui, diràs? Doncs perquè
1: per què
0: no.
1: Sí. Perquè sí.
0: La pregunta és per què no, eh?
1: També.
0: Línies operatives.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Aviam, qui truca primer avui? Hola.
1: Hola.
0: Ei.
3: Hola.
1: Hola.
0: Què tal, com et dius?
3: Hola, soc el Marc.
0: Marc, des d'on truques, tio?
3: Doncs mira, de camí a València, ara mateix.
0: De camí a València, loco? I què fas tu de camí a València, Marc?
3: Bueno, feina, feina.
0: Ai,
1: feina.
0: Ai, Marc, bueno. Vinga, ets el guanyador d'avui de la samarreta. Bravo, Marc.
1: Bravo.
0: Ha estat un ué una miqueta adormit, eh? Ué.
1: Normal.
3: És molt d'hora, és molt d'hora, és molt d'hora encara.
0: Bueno, escolta, Marc, doncs enhorabona, tio. Ens fa molta il·lusió regalar-te-la a tu, eh? Que ho sàpigues.
1: Sí, sí.
0: I de què treballes, per cert?
3: Doncs mira, soc comercial.
0: De què?
3: De cotxes.
0: Ah, molt bé, molt bé. Doncs escolta, avui sí, espero que li puguis vendre la moto, no, la moto no, el cotxe, algun possible client, eh?
1: I tant.
0: Per cert, no sé si ho sabies, però últimament estem regalant també un paquet de brownies per al guanyador, la guanyadora de la samarreta. Per tant, també t'emportes un parell de Mr. Brownies.
3: Oh, perfecte, ja genial.
0: Marc, fem una cosa, no pengis, ara t'agafarem les dades, que tinguis molt bon dijous, d'acord?
3: Moltes gràcies.
1: A tu, Marc.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Nova hora en marxa amb el Cano i Justin Quiles, Olvidar-nos de tot.

0: Aquests són els Figaflaues. Però no cal ni presentar-los ja, jo crec, eh? La Marina està morena. El flash matí d'aquest dijous. Estem a 4 de juny i tenim molta música especialment per vosaltres, eh?
1: Dorm bé i desperta't millor amb el flash matí.
0: I amb el Turizo. Imagina't despertar-te al costat del Turizo. No estaria mal, no? Por un pendejo no se llora. És l'actitud avui. Otra

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flaix FM, emissora oficial.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
5: L'amor? A l'Aquàrium?
4: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
5: Ah, Shark Lovers.
4: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
6: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu els Shark Lovers.
7: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
8: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
7: Taxi, on sigui.
8: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
9: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
10: Del 18 al 20 de juny torna Sonar. Més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Serà un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris.

0: Esforç el dolor.
1: Per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
3: Jo no puc treure'm del cap això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir...
5: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
10: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
11: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
10: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
12: Hola, té en Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
13: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
14: 86 22 88.
15: Departament comercial del grup Flash Andorra.
16: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio.
17: Que no?
16: Seu i escolta.
17: Arriba.

0: mítiques de veritat, eh? Reggaeton Remember, a càrrec de Plan B, de l'any 2015. Fanàtica sensual, som al Flash Matí. Gemma de Wey, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: 7:23, atenció. Escolteu amb atenció, perquè sabem més coses de la nova Bizarrap Music Sessions. La 42, la tenim ja a tocar, jo crec, eh?
1: Què dius?
0: No tenim data, literal.
1: No, ja, però està a prop, no?
0: Però si entreu a bizarrap.com, sabeu que fins ara, per entrar, s'havia de ficar un codi al 787, sí, alias El Calentón, sí, que és el que deien en aquesta Bizarrap Music Sessions número 0, me'l deia.
1: Exacte.
0: Aquí, no? Doncs ara ja no, ara el codi és un altre. El codi ara és 042 de 42, que és la Music Sessions que tenim ja segurament a tocar.
1: Vale.
0: Aviam, tothom deia, que havia de ser amb el Mike Towers. Uh-huh. Això jo crec que és una cosa totalment certa, vale?
1: Vale.
0: Va filtrar d'alguna manera com la base del que havia de ser.
1: Vale.
0: Quan entraves a la seva pàgina web i ficaves el 787, anaves a la número 42, hi ha un countdown amb una base, sonava, vale, la base, tothom, sí, pensava, hòstia, és aquella que no van arribar a publicar mai, sí, bueno. Doncs ha canviat, això, ara.
1: Ostres, no!
0: Ja no està a la base.
1: No fotis!
0: Ara s'escolta, literalment, a Mike Towers. Bueno, està bé, perquè ja, per fi, acaba de confirmar la seva manera, que és la de Mike Towers, no?
1: Ostres, tu!
0: Mike Towers fent
1: Ja ho sé, però és bastant curiós, no?
0: Però haurà canviat la base, llavors, potser?
1: Li encanta el Bizarrap fer aquestes coses, de pistes...
0: Haurà canviat la base i, jo que sé, com ja es va filtrar o la gent la va recuperar de no sé quin vídeo de fa molts anys,
1: ja
0: va dir, doncs ara la canvio però mantinc a Mike Towers.
1: Sí, no ho sé, veurem. Aviam si dona alguna pista de nou d'aquí poquet, no?
0: Esperem que sí, no, per favor, Bizarrap, ja no podem més. L'espera se'ns està fent eterna.
1: Sí.
0: Si voleu tafanejar, bizarrap.com i fiqueu 042 com a codi secret per entrar a la seva pàgina web. Vinga.
1: Mare de Déu.
0: Camí a 7:45. Noticietes a part, sona la Graciosa. Quevedo, Elvis Crespo, ella.

0: sabrosa.
1: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern ha ampliat els límits d'ingressos per poder accedir al parc públic d'habitatge amb la voluntat de facilitar-ne l'accés a més famílies. Amb els nous criteris, les unitats familiars amb dos o més fills podran optar-hi si no superen els 4.420 euros mensuals, mentre que els topalls també s'incrementen per parelles sense fills, famílies amb un fill i llars monoparentals. La modificació incorpora nous supòsits per acreditar una necessitat d'habitatge, com els casos de separació o divorci. A més, es preveu la possibilitat de convocar dos concursos públics per un mateix edifici per ampliar les oportunitats d'accés. I el Consell de Ministres també ahir va donar llum verda a la revisió dels estudis de càrrega parroquial elaborats pel govern. 6 dels 7 documents podran ser retornats als comuns perquè completin el procés de validació definitiva. L'estudi corresponent a Escaldes Engordany ha quedat pendent perquè la corporació encara no ha aportat la informació complementària requerida. El ministre portaveu de govern, Guillem Casal, va destacar el compromís de la resta de comuns amb el desenvolupament sostenible en contra del d'Escaldes. Més temes, els controls mensuals instaurats per la CAS després del cas de les pensions d'invalidesa han permès evitar durant el 2025 pagaments indeguts per valor de gairebé 788.000 euros. A finals de l'any passat, aquestes revisions afectaven a 229 beneficiaris. Les dades van ser exposades pel president del Consell d'Administració de la Parapública, Marc Galabert, durant la compareixença al Consell General. En termes polítics, el nou partit polític Virtus ha estrenat la seva primera pàgina web amb la voluntat de reforçar la participació ciutadana i facilitar noves adhesions al projecte polític. La plataforma inclou un formulari obert perquè la ciutadania pugui fer arribar propostes, inquietuds i suggeriments directament a la formació. Anem a altres temes. Els ingressos duaners vinculats a les importacions han tornat a disminuir durant el mes passat. Segons dades del Ministeri de Finances, la recaptació es va situar en 16,3 milions d'euros, una xifra inferior a la registrada al mateix període dels dos anys anteriors. I durant el mes d'abril van entrar al país 305.000 vehicles, un 5% menys que el mateix període de l'any 2025, segons dades publicades pel Departament d'Estadística. La disminució es concentra principalment en els turismes, especialment procedents a França. En canvi, el trànsit de vehicles pesants ha experimentat un lleuger augment impulsat per les entrades a través de la frontera amb Espanya.
2: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: és el Boissoton Chemin, del Bene, d'aquest tio alemany que va presentar-nos aquesta cançó ara fa uns, amb la tonteria, uns quants anys, eh? Tres en concret, per aixecar el país ben potents al Flash Matí.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: Benvingut i benvinguda a 7:35 minuts aquest dijous. David.

0: Nicki Nicole. A Flash FM, ja sabeu, el despertador més potent de Catalunya i Andorra. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Veure, dos quarts i mig de vuit ara mateix, dijous en marxa. Jan Ponsa, com estàs?
2: Hola, Héctor.
0: Hola, Marc. Hola,
1: ah, vale. Què
0: tal, Jan?
1: Què diu?
0: Jan Ponsa, repassem el temps de cara a aquesta nova jornada, va.
2: Doncs mira, avui serà un matí tranquil, amb bastants núvols, tota l'espera d'una tarda bastant moguda meteorològicament parlant, ja veurem si d'altres sentits també, però avui ens espera una tarda acompanyada amb bastants ruixats, començant ja a punts del Pirineu a partir del migdia i que s'estendran a les comarques de Barcelona i Girona. Això sí, aquestes tempestes poden ser localment intenses en acompanyades de calamars o pedra i deixaran bastanta aigua, sobretot en comarques com el Ripollès, la Garrotxa, Osona, tot aquell sector d'allà, doncs el toque. A la nit arribaran al litoral i també en tindrem a punts del Camp de Tarragona.
0: Doncs molt bé. Si és una cosa d'avui puntual o demà s'hauria també d'allargar una miqueta?
2: Demà tornaran alguns ruixats a les comarques de Girona, però no estem parlant de la intensitat d'avui, ni molt menys.
0: Molt bé. Ara mateix, per exemple, què marquen els termòmetres?
2: Anem cap a Falset, al Priorat, amb 18,8 graus, a Sant Cugat del Vallès 20,5 graus, a Pinós del Solsonès 15,3 graus i a Vilanova i la Geltrú al Garraf 21,6 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies i fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: A l'Aquàrium de Barcelona celebren l'amor.
1: Ai, que maco.
0: Però no només el romàntic, eh?
1: Ah, no? Quin
0: no.
1: Més?
0: Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons, també.
1: Ai, m'encanta, m'encanta.
0: Pels taurons. Shark Lovers. Una manera diferent de viure a l'aquàrium i descobrir de prop el fascinant món marí. El nou aquàrium de Barcelona, has de veure i viure Shark Lovers.
1: Sí, per suposat que sí.
0: Com et quedes?
1: Em quedo patidifusa.
0: Mira, pocs minuts, a tres quarts de vuit ara mateix.
1: Sí.
0: Anem a fer sonar Mayores, Becky G, al costat del Benito, Bad Bunny. Hem de parlar també del Benito perquè estem regalant entrades
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: l'aneu
1: sí,
0: a veure
1: sí.
0: A Marsella el proper 1 de juliol. No desconnecteu, va.

0: És el Jay Wheeler en solitari amb aquesta proposta anomenada De Lejitos, un dels cracs d'aquesta setmana a Flash FM. 7:45 ara mateix. Bon dia a tothom.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Va, sí, ara fem-ho, va. Parlem de Bad Bunny, parlem d'aquestes entradetes que podeu aconseguir gràcies a Flash FM. Per veure'l cantar, per exemple...

0: Marsella amb els vols d'anada i tornada des de Barcelona pagats i també l'allotjament pel seu concert del dia 1 de juliol. L'alloro, perquè són entrades que només podeu aconseguir amb Flash FM. I la mecànica és superfàcil. Escoltar aquesta tarda, per exemple, l'Interactua, demanar una cançó al Sergi Domena i esperar, aviam, si demà doncs, sona la campana i tu guanyes aquest premi.
1: Vinga, fàcil.
0: Entrades pel concert de Bad Bunny a Marsella l'1 de juliol. Que xulo, tu! Amb les...

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: De 6 a 11 a Flash FM.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut.
3: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.

0: ràdio Baruca Vil. Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrate a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
4: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap pla. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Andorra, Flash FM 93.8.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
9: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
8: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
9: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
8: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
13: Ets autèntic, amb personalitat.
14: Original.
13: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
14: De dir el que dius.
13: Tens criteri i passes d'imitacions.
15: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
13: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash, flash.
16: La que manda.
17: Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11. A Flash.

0: Aquest és el Feit en solitari, amb una cançó de fa un parell de temporades anomenada Luna. Apropant-nos a les 8 d'aquest matí de dijous, escolteu Flash FM. Gràcies per ser-hi aquí. El que tenim, sobretot, és música de la bona, com aquesta de Juan Magán i Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El jutge de l'Audiència Nacional apunta que l'exmilitant socialista Leire Díez i l'exdirigent del PSOE Santos Cerdán estarien presumptament al capdavant d'una trama criminal per desmuntar procediments judicials que afectessin el Partit Socialista i protegir d'aquesta manera els interessos del president Sánchez i el seu govern. D'altra banda, el govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris van signar amb el Departament d'Educació. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però l'USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La resta de sindicats fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. I l'Audiència de València ha admès la petició de l'expresident valencià Carlos Mazón i permet que es personi en la causa penal de la Dana. El tribunal ha considerat que negar-s'hi limitaria greument el dret de defensa de Mazón, que ara tindrà accés a les diligències i podrà recórrer-les. Els esports. La setmana que ve arrenca el Mundial de Futbol. El Barça és el club que més jugadors portarà a la cita. Un total de 16 d'aquests, 8 són aquests dies amb la selecció espanyola. Ahir es van tornar a entrenar sense Lamine i avui jugant al primer amistós contra l'Iraq a la Corunya. I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha deixat escapar el primer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i en l'altre partit de dimecres el València s'ha avançat a la sèrie després de superar el Bilbao per 83-80.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: quiero más, és el Quevedo de nou, en aquest cas amb les nueva línia, des de l'àlbum El Aifo, amb el Golpito. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Quevedo, nosaltres també volem més, eh? Alguna que altra cançó?
1: Sí.
0: El Baifo està molt bé,
1: no,
0: però...
1: A poc, eh?
0: Una altra, ja no podem
1: Mare
0: parar.
1: Mare de Déu,
0: no parar,
1: Héctor,
0: no
1: quina ànsia.
0: No podem parar. Som al Flash Matí, nova hora en marxa, 8 i 5 minuts.
1: Anem a parlar de Mimir, el cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. Superimportant, sempre us sortirà el preu final, eh? Així que, a part d'estalviar-te diners, també t'estalvies temps. A més, ressenyes reals i filtres que et faciliten la cerca d'hotels. I qualsevol dubte, disposen d'atenció al client telefònica les 24 hores tots els dies de l'any amb un equip d'aquí, de Catalunya. Amb amimir.com sabràs a quin hotel dormiràs a millor preu. I què
0: si
1: passa?
0: Si vols desconnectar aquest estiu, però sense marxar gaire lluny,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, què fem?
0: Aquesta setmana amimir.com et porta una escapadeta diferent, natura, mar i relax a un dels racons més bonics de la Costa Brava. Estem parlant de Begur, cales d'aigua cristal·lina... Camins de ronda amb vistes espectaculars, pobles amb encant i aquell ambient mediterrani que enganxa.
1: I aquí trobem un allotjament molt especial, el Talaia Plaza Eco Resort.
0: Vamos.
1: Un glàmpling de categoria situat a només 350 metres de la platja Sasserriera. I sí, ho has escoltat bé, glàmping, la combinació perfecta entre glamour i càmping. Dormir envoltat de la natura. Però escolta, amb totes les comoditats d'un hotel, eh? És ideal per una escapada en parella, en família o simplement per desconnectar uns dies. Piscina, restaurant, spa i allotjaments integrats en l'entorn per viure una experiència diferent, eh?
0: Aviam, anem aquí al que ens interessa, que és el preu.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest juliol t'hi pots allotjar des de només 122 euros la nit si reserves a través de l'aplicació de Mimir.
1: Només?
0: A més, aquest hotel, el Talaia Plaza Eco Resort, forma part de Mimir Selection, que és una selecció d'hotels i allotjament escollits i negociats un a un per aconseguir preus exclusius per temps limitat, a Mimir Selection. Aquest estiu, si busques una escapadeta diferent, Costa Brava, natura, comoditat, t'esperen. I Begur també, a mimir.com. 122 euros la nit, qualsevol nit de juliol, si reserves a través de l'aplicació.
2: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara l'Héctor i la Gemma ja saben en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb amimir.com.

Aquests es van enamorar a primera vista, però no pas de la seva personalitat, eh? Aquí ho deixen clar. Omar Montes i Saiko, Arena i Sal, al Flash Matí d'aquest dijous 4 de juny del 26. Molt bon dia, com esteu? Què tal, eh? Gràcies per ser-hi. Som al Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí sabem, eh, que voleu música, que voleu començar el dia bé, sense que us fotin gaire la xapa. Esteu al lloc adequat, evidentment. Gràcies per ser-hi. Sona Jamaican Bam Bam, el tema d'Ugel.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Descobrir, compartir, donar suport,
2: temps,
1: 130 milions,
2: amics,
1: rialles,
2: llocs,
1: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
4: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
1: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
4: Taxi, on sigui.
1: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem, BBVA.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs a les d'ara destaquem trànsit dens a la carretera General 1, Avinguda Salou, en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
10: Flash. Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
11: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes, en Gordany, i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
10: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
12: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
13: Ets autèntic, amb personalitat, original. Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
14: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
13: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
15: La que manda.

0: otra vez te vi. Arceu Diluvio, Rau Alejandro, fent de meteoròleg, fent d'home del temps, avui amb tota la raó del món, eh? Diluvio, Raulito, el Flash Matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bueno, bon dia a tothom, Catalunya, Andorra, fronteres, que estigueu aquí a l'altra banda, connectats, connectades, que bé, que bé.
1: I tant, i tant.
0: Quina festeta matinal que us estem muntant, eh?
1: Super.
0: Els que us estigueu preparant la cele, ja us queda re, eh? Però re de re.
1: Ai, ànims a tothom, de veritat.
0: Literalment, la setmana vinent, avui, però de la setmana vinent, serà l'últim matí d'exàmens. Matí, tarda d'exàmens.
1: I després de festa, tu.
0: I començaran les festes Flash FM Wrap Up. Quines ganes! Ole, ole, les festes preuniversitàries de Flash FM. La primera serà, de fet, el proper dijous. Tan bon punt acabeu els exàmens, tothom cap al Bidisco de Molins de Rei.
1: Som-hi!
0: Quines ganetes.
1: I tant.
0: Queda només una setmana per fi. Som al Flash Matí, va. Connecteu amb nosaltres cada dia, de 6 a 11. Gràcies per ser-hi.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern ha ampliat els límits d'ingressos per poder accedir al parc públic d'habitatge amb la voluntat de facilitar-ne l'accés a més famílies. Amb els nous criteris, les unitats familiars amb dos o més fills podran optar-hi si no superen els 4.420 euros mensuals, mentre que els topalls també s'incrementen per parelles sense fills, famílies amb un fill i llars monoparentals. La modificació incorpora nous supòsits per acreditar una necessitat d'habitatge, com els casos de separació o divorci. A més, es preveu la possibilitat de convocar dos concursos públics per un mateix edifici per ampliar les oportunitats d'accés. I el Consell de Ministres també ahir va donar llum verda a la revisió dels estudis de càrrega parroquial elaborats pel govern. 6 dels 7 documents podran ser retornats als comuns perquè completin el procés de validació definitiva. L'estudi corresponent a Escaldes Engordany ha quedat pendent perquè la corporació encara no ha aportat la informació complementària requerida. El ministre portaveu de govern, Guillem Casal, va destacar el compromís de la resta de comuns amb el desenvolupament sostenible en contra del d'Escaldes. Més temes, els controls mensuals instaurats per la CAS després del cas de les pensions d'invalidesa han permès evitar durant el 2025 pagaments indeguts per valor de gairebé 788.000 euros. A finals de l'any passat, aquestes revisions afectaven a 229 beneficiaris. Les dades van ser exposades pel president del Consell d'Administració de la Parapública, Marc Galabert, durant la compareixença al Consell General. En termes polítics, el nou partit polític Virtus ha estrenat la seva primera pàgina web amb la voluntat de reforçar la participació ciutadana i facilitar noves adhesions al projecte polític. La plataforma inclou un formulari obert perquè la ciutadania pugui fer arribar propostes, inquietuds i suggeriments directament a la formació. Anem a altres temes. Els ingressos duaners vinculats a les importacions han tornat a disminuir durant el mes passat. Segons dades del Ministeri de Finances, la recaptació es va situar en 16,3 milions d'euros, una xifra inferior a la registrada al mateix període dels dos anys anteriors. I durant el mes d'abril van entrar al país 305.000 vehicles, un 5% menys que el mateix període de l'any 2025, segons dades publicades pel Departament d'Estadística. La disminució es concentra principalment en els turismes, especialment procedents a França. En canvi, el trànsit de vehicles pesants ha experimentat un lleuger augment impulsat per les entrades a través de la frontera amb Espanya.

0: Martin Royce van presentar-nos aquest Dardos i no ens el podem treure del cap, eh? Sí que podem intentar ballar-lo, però no surt bé la cosa, per tant hem desistit ja.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Vinga, va, passant 4 minuts a 2 quarts de 9 ara mateix. Molt bon dia, som al despertador de Flash FM.
2: Vente y no te quites que tú así. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

0: Aix Matí, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, com estàs?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: 8 i 36 minuts, bon dia, Jan Ponsa.
2: Què tal, com esteu, família?
0: Què passa, Jan? Avui ha de ploure, no?
2: Així és, Héctor i Gemma, avui ens espera una tarda força tempestuosa. Parlem abans del matí, que és on som ara,
0: i
2: on
0: tant.
2: Ens espera un dia, doncs, força nuvolat a bona part de Catalunya, ruixats i tempestes que tindrem a partir de la tarda. A partir del migdia ja creixeran a punts del Pirineu i ens deixaran, doncs, uns ruixats i tempestes força intensos, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Així que, atenció, arribaran també al litoral a partir del vespre i a punts del Camp de Tarragona. Atenció amb les tempestes perquè poden ser molt fortes avui, eh? Agafeu el paraigües, i no us moveu massa.
0: Per què no?
2: Bueno, doncs perquè si t'han de caure 60 litres en 2 hores, potser
0: vas
2: agafar la barca.
0: Vas amb el paraigües.
2: I amb la barca.
0: Amb la barca, també.
1: Amb la barca.
0: Aviam, escolta, i les temperatures com estan, més o menys?
2: Doncs mira, estan bé. De moment es troben bé. A Sant Martí Sarroca tenim 20 graus, a Tremp el Pallars Sobirà 15 graus, a Gandesa 18 i al Prat de Llobregat 22.
0: I el més important, Jan, la frase del dia.
2: Entre tanta preocupació pel que podria sortir malament, oblidem tot el que està sortint bé.
0: És veritat, és molt cert això, eh? A vegades estem massa ratllats per tot allò que no va bé, però hi ha coses que sí que van bé.
2: Que estan anant bé ara, pasito, pasito, suave, suavecito.
0: Sí. Gràcies, Jan. Fins ara, tio.
2: Fins ara, família.
1: Adéu, tio.
0: Si aquest juny has de triar, triau Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa.
1: Sí.
0: Descobreix el nou grau en dret i el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior i tot plegat, eh?
1: També.
0: Amb pràctiques, grups reduïts i una inserció laboral que altíssima, eh?
1: Ui, m'encanta!
0: Amb beques i ajuts també. A la preinscripció tria Manresa. Manresa.
1: Molt bé.
0: I ara tambors. Hem de parlar de Bad Bunny, per cert.
1: Sempre parlem de Bad Bunny, és que està a l'ordre del dia.
0: Hem de parlar d'ell. Abans escoltem la seva cançó. Cap a Puerto Rico!

0: Estem a dalt 2022. Avui repassem de nou el Flash Matí. Bon dia a tothom. Som el despertador més potent de Catalunya, Andorra. Tenim ganes de fer perreo als concerts de Bad Bunny. Hem de parlar de nou del Benito, perquè sempre hi ha alguna notícia. Sempre, sempre, eh?
1: Sempre passen coses amb aquest tio, i és que hi ha hagut canvis a la casita. Bueno, espera. Pas a pas, perquè tots sabem que hem criticat la casita del Bad Bunny perquè ell parla molt dels valors, de Puerto Rico, de la humilitat, etc, etc, però a la casita només ho pugen noies amb bons membres, saps?
0: Yeah.
1: I guapes, i joves, i famoses, tal i qual, no? I passejava un noi per escollir-les.
0: Sí, que deien que era, al final, doncs, una miqueta... que la casita no era important.
1: Postureo.
0: Al final era el que es veia,
1: postureo.
0: No?
1: Postureo. Què passa? Doncs que ara han volgut fer un canvi per no ser tan criticats, no? I ara hi entren, doncs, tot tipus de persona...
0: Bé.
1: Perquè no se'ls critiqui tant.
0: Bé, bueno...
1: No ho han fet per valors, ho han fet perquè no els critiquin.
0: Va, rectificar és de savis, Gemma. Al final...
1: I...
0: és el que ha fet, rectificar.
1: Saps què ha passat amb la... Saps qui és la Lola Lolita?
0: Lola Lolita.
1: La que l'ha pillat...
0: Pillant a Lola Lolita fumando en un bar.
1: Doncs se l'ha vist a la casita barallant-se amb una altra noia que no sé qui és, deu ser una altra influència o alguna d'aquestes.
0: Ah, sí, perquè es barallaven. Sí.
1: Doncs jo crec que es barallaven per estar a primera fila.
0: Ah, vale.
1: Però en el vídeo se les veu a les dues com gallites de pal, sí, sí, rient per dissimular, però fotent-se pua, saps?
0: Molt guapa tu, però més guapa jo, no?
1: Exacte.
0: Ja.
1: Bitxa. I la Lola Lolita ha penjat un vídeo, no ha parlat del tema concretament, però ha dit que hi havia gent molt maja i gent molt estúpida.
0: Pillant a Lola Lolita fumando en la casita. No,
1: en la casita, no. És que totes les infos estaven allà.
0: Ja. Bueno, és el que deien és que al final aquestes noies formaven part de la tretzo del concert, i això és molt lleig.
1: Totalment.
0: És molt lleig.
1: Dones florero, no? Se'ls
0: sí, exactament,
1: dir.
0: Exactament.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, veurem com acaba el tema, com continuen aquests concerts de Bad Bunny, què farà a Marsella. Recordeu que us estem regalant entrades perquè aneu gratis, eh?
1: Sí.
0: Aquesta tarda en Domena us explica més detall a l'Interactua.
1: Molt bé.
0: Sona Coco, sona Omar Kurz, també des de Puerto Rico. Calienta.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
2: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
1: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
2: Que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
6: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: Del 9 al 13 de juny, la Fórmula 1 arriba al centre de Barcelona amb el Fan Village de Plaça Catalunya. Una proposta gratuïta per viure l'ambient de la Fórmula 1 amb activacions, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta, molta diversió. Això sí, cal registrar-se prèviament a circuitcat.com. Del 9 al 13 de juny, Fan Village de Fórmula 1 a Plaça Catalunya, a Barcelona. Registra't a circuitcat.com.
9: Tinto de verano, Don Simón.
10: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
9: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
11: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
12: Ai.
11: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
12: Ai, ai, ai.
11: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
14: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual. Mi nuevo

0: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
0: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
4: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Hola, té Enric Arriera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon.
10: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
11: 86 22 88.
12: Departament comercial del grup Flash Andorra.

Aquest és el Maluma. Això es diu Felices los cuatro. I saps què? Si tu estàs amb un altre, doncs ja som quatre, eh? Maluma Baby. Som al Flash Matí d'aquest dijous 4 de juny del 26. Arribarem a les 9 amb la Shakira i el Bele. Mua, que algo, tu!

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les 9. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer aquest dijous al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris van signar amb el Departament d'Educació. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però l'USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La resta de sindicats fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional apunta que l'exmilitant socialista Leire Díez i l'exdirigent del PSOE Santos Terdán estarien presumptament al capdavant d'una trama criminal per desmuntar procediments judicials que afectessin el Partit Socialista i protegir d'aquesta manera els interessos del president Pedro Sánchez i el seu govern. I els Estats Units han aconseguit aquest dimecres que Israel i el Líban arribin a un alto el foc, condició exigida per l'Iran per continuar negociant la fi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquest acord arriba després de la baralla telefònica entre Donald Trump i Netanyahu, però Israel el condiciona que Hezbollah no continuï atacant al sud del Líban. Els esports. La setmana que ve arrenca el Mundial de Futbol. El Barça és el club que més jugadors portarà a la cita. Un total de 16 d'aquests. 8 són aquests dies amb la selecció espanyola. Ahir es van tornar a entrenar sense Lamin i avui jugant el primer amistós contra l'Iraq a la Corunya. I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha deixat escapar el primer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia. I en l'altre partit de dimecres, el València s'ha avançat a la sèrie després de superar el Bilbao per 83-80.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: 45. Aïssa, amb RVFV, Kremli, es diu Muchacha. Bon dia a tothom, som al Flash matí, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Com esteu, família? Això ja sabeu que s'allarga doncs, fins les 11 del matí. Sí. Tenim tot el matí, literalment, per fer-vos companyia, per repartir música de la bona i també per explicar-vos notícies, perquè el món està ben boig, eh?
1: Espero que us en recordeu d'aquella obra d'art que es diu Comedian, que era un plàtan enganxat amb una cinta adhesiva a la paret.
0: Sí, que després es va anunciar que realment el plàtan el canviaven a la nit perquè es podria.
1: Home, clar, es posava potxo. Doncs què passa? Escolta, que valia 6 milions de dòlars aquesta obra d'art, eh?
0: No, no, que el món està fatal.
1: Estem
0: molt
1: malament.
0: Què tenim al cap? Què tenim al cap?
1: Què passa? Doncs que aquests darrers dies el guarda de seguretat estava fent la seva ronda diària
0: sí.
1: I va veure que a l'obra d'art li faltava l'única cosa que tenia, que és el plàtan.
0: El plàtan.
1: La banana, sí, exacte. Què va passar? Doncs que va denunciar el robatori i va haver d'anar al mercat seguidament a comprar
0: una
1: altra banana, un altre plàtan, i el van posar per substituir-lo, d'acord?
0: Imagina't com estem d'enganyats, eh? Llavors et diuen que és alguna cosa especial, que val molta pasta i tal, i acaba d'anar al súper de sota de la casa.
1: Totalment.
0: Per un plàtan, eh?
1: I 6 milions d'euros, toma ja.
0: Ala.
1: Doncs ja està, perquè potser algú que estava passejant pel museu li va entrar la gana.
0: Ja.
1: No tenia res per berenar i va dir, que agafo aquest plàtan.
0: Perquè ve d'esperar jo després a anar a casa i on si em queden galetes. Em pillo un plàtan i s'ha acabat, eh?
1: Exacte. Mira, diuen que també el valor de veritat del Comedian, que és com es diu, no està en la fruita com a tal, sinó en el certificat de l'autenticitat. ¿Vale?
0: Perquè sí, que sí.
1: La fruita és el que dius tu, cada 3 dies es canvia.
0: Que és una tonteria molt gran, com una catedral. A mi no m'enganyen amb això.
1: Total.
0: Eh?
1: Sí, sí, però segur que si vas a aquell museu et fixaràs amb l'obra d'art aquesta.
0: Sí, bueno, clar, però mai se'm passarà pel cap agafar-la, bueno, comprar-la. Robar-la potser m'ho penso,
1: tampoc,
0: total,
1: jo tampoc,
0: plàtans,
1: jo tampoc. Sí, per 2 euros en tinc una altra.
0: I s'ha acabat. Nova hora en marxa d'aquest dijous, va. Ara amb el Quevedo, de nou, ni borratxo.

0: És la remescla que va superar l'original, el Coti per Coti Remix. Amb un DJ, DJ Capde, fent la versió d'aquest himne allà, la versió dels tiets. L'escolteu a Flash FM, bon dia a tothom, és dijous.
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny, encara hi pots veure l'autora. I si t'agrada la música clàssica, també a Barcelona hi tens diverses propostes. El 12 de juny, al Palau de la Música, hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I els dies 12 i 13 de juny, a l'Auditori, hi podràs veure L'ocell de foc d'Stravinsky i L'infant de Ravel. El 16 de juny, al Gran Teatre de Liceu, acull l'òpera en versió concert Assi, Galatea e Polifemo. A Vilanova i la Geltrú, a l'Auditori Eduard Toldrà, el 6 de juny hi actua Blaumut. Al Teatre de Sala, el 13 de juny, hi arriba I Say Potato. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials, cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
2: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 eurassos. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 eurassos. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Soy Juan Magán, y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: General 1, avinguda Salou en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. 5 hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM. Ella ja...

0: En aquest cas amb Elvis Crespo, des del Baifo. Bon dia a tothom, som al Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia!
0: La graciosa, díselo, Elvis.
2: Échate pa' acá.
0: Vale.
1: ¿Pa' dónde me echo? A ver.
2: ¡Te veo en la graciosa!
0: Nos vemos.
2: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Nos la vemos. No, les 9 i 25 minuts, exactament ara mateix d'aquest dijous, eh?
1: Sí, tant.
0: Ja s'apropa el cap de setmana i aquest dissabte, si voleu fer una miqueta de remember, si sortíeu vosaltres de festa a Barcelona fa anys al Jimmy's,
1: sí.
0: Doncs aquest dissabte ja tardeu remember 90s, Jimmy's. Per aquells i aquelles veterans, veteranes d'aquí que estigueu escoltant, que teniu records molt especials d'aquella discoteca, que sortíeu de tarda, de nit...
1: Que guai!
0: I ara voleu reviure algun d'aquests momentazos, ho podeu fer aquest dissabte al Bling Bling de Barcelona.
1: Molt bé!
0: Al carrer Tusset. Ja sabeu, Bling Bling, Barcelona, per més de 30 anys. Aquest dissabte, a més, també acollirà la sessió de Sergi Domènech, que s'encarregarà de fer-vos reviure els millors momentazos del Jimmy's. Tardeu 90s, aquest dissabte 6 de juny, a partir de 6:45 de la tarda.
1: Fantàstic.
0: De moment, encara hem d'engegar el dia, hem de passar, hem de pagar el peatge aquest, aquest dijous, que és un dia que està allà enmig del
1: bueno,
0: no-res.
1: El dijous el paguem a gust.
0: Sí.
1: Demà és divendres, cap de setmana i a prendre pel sac.
0: Però el dijous s'obre especialment. Ja està.
1: S'obre de dilluns a dimecres.
0: No, no, per favor, una miqueta de positivisme, tio.
1: Ah, sí.
0: Optimisme, per favor. Bueno, avui ha de ploure, eh? Ara ens ho explica el Jan Ponsa. Sona Mora i Z Tangana. Última.

0: Intentó.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern ha ampliat els límits d'ingressos per poder accedir al parc públic d'habitatge amb la voluntat de facilitar-ne l'accés a més famílies. Amb els nous criteris, les unitats familiars amb dos o més fills podran optar-hi si no superen els 4.420 euros mensuals, mentre que els topalls també s'incrementen per parelles sense fills, famílies amb un fill i llars monoparentals. La modificació incorpora nous supòsits per acreditar una necessitat d'habitatge, com els casos de separació o divorci. A més, es preveu la possibilitat de convocar dos concursos públics per un mateix edifici per ampliar les oportunitats d'accés. I el Consell de Ministres també ahir va donar llum verda a la revisió dels estudis de càrrega parroquial elaborats pel govern. 6 dels 7 documents podran ser retornats als comuns perquè completin el procés de validació definitiva. L'estudi corresponent a Escaldes-Engordany ha quedat pendent perquè la corporació encara no ha aportat la informació complementària requerida. El ministre portaveu de govern, Guillem Casal, va destacar el compromís de la resta de comuns amb el desenvolupament sostenible en contra del d'Escaldes. Més temes, els controls mensuals instaurats per la CAS després del cas de les pensions d'invalidesa han permès evitar durant el 2025 pagaments indeguts per valor de gairebé 788.000 euros. A finals de l'any passat, aquestes revisions afectaven a 229 beneficiaris. Les dades van ser exposades pel president del Consell d'Administració de la Parapública, Marc Galabert, durant la compareixença al Consell General. En termes polítics, el nou partit polític Virtus ha estrenat la seva primera pàgina web amb la voluntat de reforçar la participació ciutadana i facilitar noves adhesions al projecte polític. La plataforma inclou un formulari obert perquè la ciutadania pugui fer arribar propostes, inquietuds i suggeriments directament a la formació. Anem a altres temes. Els ingressos duaners vinculats a les importacions han tornat a disminuir durant el mes passat. Segons dades del Ministeri de Finances, la recaptació es va situar en 16,3 milions d'euros, una xifra inferior a la registrada al mateix període dels dos anys anteriors. I durant el mes d'abril van entrar al país 305.000 vehicles, un 5% menys que el mateix període de l'any 2025, segons dades publicades pel Departament d'Estadística. La disminució es concentra principalment en els turismes, especialment procedents a França. En canvi, el trànsit de vehicles pesants ha experimentat un lleuger augment impulsat per les entrades a través de la frontera amb Espanya.

0: Aquest és el de tirar més fotos, Bad Bunny. El Benito, amb una de les que recordaran, jo crec que ja per sempre, d'aquest artista.
1: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: L'artista del moment. Del moment, sens dubte, eh? Chica 305. Això es titula aquesta, John Summit, Fercho, 9:35 minuts, ara mateix. Quiero...

0: en una mateixa cançó. Xica 305. Dos quarts i mig de 10. Som al Flash Matí de Flash FM. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bé, Héctor Ortega. I tu, què tal? Com estàs?
0: Bé. De dijous, 4 de juny. Jan Ponsa, bon dia.
2: Què tal?
1: Hola, Jan.
0: Ui, i aquest sospir de que la vida t'està fent mal, què passa?
2: No, és que estic tinc una mica de son.
0: De son?
2: La gent no ho sap perquè la gent potser s'acaba de despertar i connectat a la ràdio, però és que nosaltres, Héctor, des de quina hora estem aquí?
0: Bueno, abans de les 6 del matí.
2: Doncs ja està, home.
0: Hem de dissimular. Doncs... Parlem del temps, avui important, emocionant per tu, Jan.
2: Sí, avui és un dia d'aquests que m'agraden, perquè tot i que al matí tinguem aquesta falsa calma, amb bastants núvols i estones de sol a part de Catalunya, a la tarda tindrem ruixats i tempestes a molts punts, començant ja des del migdia a punts del Pirineu, que s'estendran també a les comarques de Girona i Barcelona, on poden ser localment molt intenses, sobretot a punts de l'extrem nord de les comarques de Barcelona i Girona. Al vespre arribaran a punts del litoral, on també podrien descarregar amb ganes, i sembla que més aviat de cara a la nit també podria ploure amb ganes a punts del Camp de Tarragona. Per tant, avui la recomanació és que agafeu o el paraigua o la barca. Escolteu vosaltres.
0: Depèn d'on sigueu, ja correcte, decidireu què és el millor. Vale. Aviam, repassem temperatures d'ara mateix, Jan.
2: Doncs mira, a Ribera d'Ebre, 20 graus, a Viladrau, a Osona, 17 graus, a les Cases del Canà, 24, i a Guixers, al Solsonès, 12 graus.
0: Molt bé, Jan. Fins demà, tu i les teves brometes.
1: Adéu.
0: A mullar-se. Hi ha dies bons i dies amb brownies. Aquesta setmana el Flash Matí el dia pot començar molt més dolç perquè us regalem packs de Mr. Brownie. Perquè et regalis un capritx a tu mateix, a tu mateixa, quan et vingui més de gust. Per compartir-lo amb qui tu vulguis o per guardar-te'l tot per tu, que també és una opció, eh?
1: I tant.
0: Brownies amb xocolata belga, textura brutal i aquell gustet com acabat de sortir del forn. Si vols algun d'aquests packs, estigues atent al Flash Matí de Flash FM. Al llarg d'aquesta setmana, Mr. Brownie, good feelings en cada mossegada. Sona avui Sini Ozuna.

0: Aquesta és la producció en solitari de Jay Wheeler, com un dels cracs aquesta setmana en aquesta emissora Flash FM. Som al Flash Matí, Jay Wheeler de Lejitos. Bon dia a tots, a totes.
1: Què passa? Molt bon dia a tothom.
0: Tenim molta música per a vosaltres. Bé, què faríem aquí sense un programa musical, eh?
1: Plorar sense
0: tot el perreo, tot el ritme necessari. I fora xapes, això sí que no.
1: Què tenim ara?
0: Sona BL, West Colombian de Drums, la plena sorpresa.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Descobrir. Compartir. Donar suport.
2: Temps.
1: 130 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
4: Les joguines?
3: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
4: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
3: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
4: A la botiga web i app.
5: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
6: No, m'ha entrat això.
7: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
10: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot.
12: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
11: Mal picant?
12: Què havia de ser, si no?
11: Però què va ser?
12: Apendicitis. Operat d'urgència.
11: Ostres.
12: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.

0: buit.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. Això és Flash FM. La ràdio dance líder. Flash FM. Estàs escoltant el Flash matí de 6 a 11. A

Aquesta no te l'esperava, eh? No te l'esperava. Tom Boxer. Es diu Deep in Love. Una mica de Remember. Pèls de punta. Va, som al Flash Matí de Flash FM. És dijous. Estem apropant-nos a les 10 d'aquest matí del 4 de juny. Mike Towers sona ara amb 5 estrelles. Pensava que...

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris van signar amb el Departament d'Educació. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però l'USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La resta de sindicats fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional apunta que l'exmilitant socialista Leire Díez i l'exdirigent del Partit Socialista Santos Cerdán estarien presos juntament al capdavant d'una trama criminal per desmuntar procediments judicials que afectessin el PSOE i protegir d'aquesta manera els interessos del president Sánchez i el seu govern. I la pau a l'Orient Mitjà sembla cada cop més a prop perquè aquesta matinada Israel i el Líban han arribat a un acord per establir un alto el foc. Els dos països s'han compromès a acceptar una treva sempre que la milícia de Hezbollah deixi d'atacar Israel i deixi d'operar al sud del Líban. Amb la mediació dels Estats Units, aquest període de pau obre la porta a la fi dels bombardejos just entre l'Iran i la Casa Blanca. Els esports. La setmana que ve arrenca el Mundial de Futbol. El Barça porta a la cita un total de 16 jugadors. D'aquests, 8 són aquests dies amb la selecció espanyola. Ahir es van tornar a entrenar sense Lamine i avui juguen el primer amistós contra l'Iraq a la Corunya. I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha deixat escapar el primer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia. I en l'altre partit de dimecres, el València s'ha avançat a la sèrie després de superar el Bilbao per 83-80.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Pito és el títol d'aquesta cançó del Quevedo i les Nueva Línia. Nueva Línia, Nueva Línia. Des del Baifo i com a mega crack de la setmana. El Caprichoso. 10 i 5 minuts ara mateix. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Com estàs?
0: Les Nueva Línia, la del besito nada más, eh?
1: Yo quiero que me dé...
0: Aquesta, d'aquesta.
1: Que fort, eh?
2: Un besito nada más.
0: I mira, al final amb el Quevedo, el golpito, eh? Poca broma.
1: Em sembla molt fort que d'una cançó... Bueno, i el Quevedo també, per una cançó amb el Bizarrap, bum!
0: Ja. Realment va ser molt fort també l'inici d'aquest tio, eh?
1: Sí.
0: Bueno, l'inici d'aquest tio. La fama mundial d'aquest tio, ara sí.
1: Exacte, superèxit.
0: Nova hora, l'última d'aquest programa, la cinquena d'aquest dijous 4 de juny. Tenim un titular també molt romàntic, eh?
1: Doncs anem a Villalegre, d'acord? Que és un poble d'Avilés, és un poble avilés. I he de dir que la Yaisa Perancho i el Jesús Pinto són els protagonistes de la història.
0: Qui són aquests?
1: Perquè han batut un rècord en fer-se petons.
0: Fent-se petonets.
1: Estan esperant un fillet i es van fer 159 petons, però picos, eh? Són picos. En el Rito del Beso, que és molt famós en aquest poble. De fet, ell és cambrer a un bar i ella era una clienta i es van conèixer així. Me pones un cafè i el telèfon.
0: Me pones un besito nada más.
1: Exacte. Ja. Però jo penso, escolta, aquest rècord és molt fàcil de batre, no?
0: I tant.
1: Vas amb el teu xurri allà.
0: Quants petonets? Quants piquitos?
1: 159 piquitos. No sé en quant de temps. Segurament, mira, van escollir la parella i van dir, va, tindreu el rècord vosaltres.
0: Ara t'has d'estar una estona, però si estimes a la teva parella i t'agrada la seva boca, menja-li, ja està.
1: Totalment. 159 picos. Quin rècord més tonto.
0: Bueno, però avui, mira, volíem parlar de petonets i ja està.
1: Sí, hi ha gent que diu, prefiero beberme 159 cervezas en comptes de 159 picos.
0: Això és perquè no tens aquí fer-li picos.
1: Bueno.
0: No?
1: O sí.
0: Bueno, vull dir, home, si tens parella, no preferiràs la cervesa a la teva parella.
1: Què prefereixes, un petonet gratis de la teva parella o una cervesa gratis?
0: Un petonet.
1: O sigui, el tens igualment.
0: I la cervesa, si vull, també, l'agafo d'on sigui.
1: Però pagant-la. Paga.
0: Bueno, va, som al Flash Matí. 9 hora en marxa.
2: Yo quiero que me dé...
0: Opa! Petonets.
2: Un besito.
0: Tenim molta música, evidentment, fins les 11 del matí. Col·laboracions que ja passaran a la història segur com aquesta, de Noel i Bad Bunny, hasta que Dios diga. Bon dia, va.
1: Bon dia.

Fent d'estiu aquesta cançó del Ryan Castro i del Capo. S'anomena La Villa, la coneixeu de sobres perquè ha sonat i moltes vegades va estar com 3 setmanes aquí seguides sent el número 1 de Flash FM. Per tant, poca broma, de les més destacades d'aquest estiu també segur, eh? Camí a un quart d'11 ara mateix d'aquest dijous. Estem a 4 de juny, tenim, per exemple, cançons preparades del BL, del Romeo Santos, de Henry Méndez, el lloro, eh? De seguida sonarà una de les seves clàssiques abans. Cano, amb Justin Quiles, al Flash Matí. Olvidar-nos de tot.

0: amb The Prodigy, Store d'Espí DJ, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
4: Les joguines?
3: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
4: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
3: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
4: A la botiga web i app.
5: Ep, et prepares per les Pau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les Pau amb Pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles, llocs, moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets...
7: Andorra. Flash FM. 93.8.
8: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
9: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
10: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
11: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
10: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta en les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
7: Flash FM Andorra 93.

Des de França són els Offenbach amb aquesta proposta anomenada Overdrive. Evidentment sona el Flash Matí, el show matinal d'aquesta emissora de Flash FM, ja sabeu, de 6 a 11 cada dia, ara mateix a les 10 i 26, si mireu el rellotge, dijous 4 de juny, amb Mele, Quevedo, Jo i Tu.

0: Noche en Medellín, és el Cris MJ amb un tema del 2022. Va sortir a principis d'aquell 2022 i ens va, doncs, servir com a presentació d'aquest artista, el Cris MJ. Passa un minutet de 2:15. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Què passa, família? Si pel que sigui algú ara mateix està connectant amb nosaltres, hosti, tu, nen, ja a aquesta hora del matí, xaval...
1: Escolta, no jutgis a la gent, que bueno, si no, l'hora que es llevi, que li doni la gana, eh?
0: És veritat, que si veu anar a dormir tard pel que sigui, doncs bon dia.
1: És perquè potser han treballat tard.
0: Bueno, també. Vale, també.
1: De res, nois?
0: Exacte. Tenim encara mitja horeta de programa i tenim noticieta, Gemma.
1: Anem a parlar d'una dissenyadora australiana que utilitza rates reals,
0: rates
1: dissecades per fer llenceria femenina.
0: Hosti, això sona molt malament, però molt malament.
1: Diu que és molt provocatiu, es va inspirar en un altre autor que va fer el mateix.
0: El mateix?
1: No, sí, sí, roba interior amb rates dissecades. Què passa? Només es recomana utilitzar-ho una vegada, perquè, clar, si tu els fots a la rentadora, el cervell de la rata i tot es fa malbé...
0: No, per favor.
1: I la pell de la rata.
0: No, però...
1: Sembla fals, és real, t'ho prometo.
0: Però en quin espai, en quin moment, o sigui, d'aquell procés creatiu, tu poses el cervell d'una rata dissecada, bueno, a una roba interior?
1: Perquè es veu la calceta, es veu la rata espatxorrada, com una, la típica catifa.
0: I la part que toca allà, la part teva,
1: també
0: del cos...
1: També et recomanen posar-te una calceta sota, també. I és d'un sol ús. Llavors, si tu tens una cita amb algú que està una miqueta malament del cap, te les poses, tenint una nit descontrolada,
0: i ja està.
1: I ja les pots llançar. El que passa és que aquestes calces costen uns 117 euros.
0: Per favor, la penya està fatal, esteu malalts del cap.
1: Les podeu demanar per internet si esteu interessats o interessades.
0: Esteu fatal del cap, de veritat, eh?
1: Doncs mira, els zoològics i altres llocs ho respecten i ho recolzen. Sí, perquè diu que s'ha fet amb tota la humanitat del món i respecta amb les mesures de bioseguretat, sí, ètics, sí, sí, etcètera.
0: A mi no m'hi trobaràs, eh?
1: A mi tampoc em trobaràs amb aquestes rates. A sobre hi ha rates que porten una pajarita aquí al coll,
0: bueno,
1: una
0: perquè
1: flor...
0: les van tonejant, també, evidentment.
1: Ai, la cua ben posadeta.
0: Personalitza la teva rata.
1: Ostres, tu, per portar-la literalment sobre del potorro, eh?
0: Oblidem-ho. Poseu-vos roba normal, sisplau, eh?
1: I renteu-vos.
0: Aquí no donem suport a aquestes tonteries.
1: No, gens ni mica, però s'havia de dir. S'havia de dir.
0: Vinga, va, tenim preparat el Romeo Santos a sobre Copa de Cabra i Mont DJ també, amb la Su, amb el Camins, Somnis i Promeses.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
0: Aquesta cançó la coneixeu de sobre. Sona Flash FM. Molt bon dijous.

0: negociar.
1: Aquesta és la batxata del Romeo Santos i del Prince Royce, que no podia faltar avui al Flash Matí, eh? El show matinal d'aquesta emissora, ja sabeu, el més musical de tota la ràdio, perquè tenim ganes de festa també, eh? De música de la bona, en la que podreu viure i ballar al Xer Festival. La 8a edició del Xer Festival arriba aquest estiu amb els artistes més forts del moment. Un d'ells, aquest que escolteu, Mike Towers. Però no és l'únic, estarà De La Fuente, De La Rose, RUFV, Jan Block i, per exemple, el del Coco. L'Omar Kurz també estarà al Xer. Això serà els dies 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Xer Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. Amb el cartell més potent, queden poques entrades. Aconsegueix la teva a xerfestival.org. xerfestival.org. Flash FM és l'emissora oficial 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Va, això continua. Ara amb les K-Pop Demon Hunters. Bon dia.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: 3 dies d'autèntica bogeria a la

0: telefoni que es diu Peruca Bill.
1: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
2: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia, amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: 5, 6, 7, 8, valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Andorra. Flash FM 93.8.

Aquesta es diu Coco, és la d'Omar Kurs. Té tots els ingredients per acabar sent una de les cançons d'aquest estiu del 2026, sens dubte. A la recta final d'aquest flash matí del dijous, ara amb Quevedo, de nou des del Baifo, sona Scandic.

0: Aquest és el títol, Solucions i no problemes, la remescla oficial que avui fem servir al Flash Matí per tancar aquesta edició del dijous amb una dada curiosa, Gemma. Allà, fot-li canya.
1: Mira, els CDs van ser dissenyats per rebre 74 minuts de música, sí, perquè és la duració de la novena sinfonia de Beethoven.
0: És per això?
1: És per això.
0: Hosti, doncs no m'agrada la idea.
1: Per què no t'agrada?
0: Perquè a mi se'm feia curt. Quan jo feia un CD mix d'aquests meus...
1: La culpa és de Beethoven.
0: Clar, perquè deia, jolín, ara no m'hi cap aquesta última cançó i he de canviar-la o no la puc gravar, vaja, en aquest CD.
1: Vaja. Aquí se li ocorre, eh?
0: Jo pensava que era per un tema físic del propi CD, que no, que pel que fos no hi cabia més música i resulta que era tot mentida.
1: Segurament no hi cabria, però van dir més o menys que fem aquesta cançó i fem la duració exacta de 72 minuts, 74 minuts.
0: 74. Va, tanquem així el Flash Matí, les 11 en punt. Demà tornem, demà, amb més samarretes, sí, amb un regal d'aquests xulos.
1: També.
0: De demà i de només demà, per tant, atents i atentes al programa.
1: Vale.
0: I amb molta música, com cada dia, a partir de les 6 del matí. Us quedeu amb la Cifuentes. Fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
2: Flash FM.
3: La que manda.

0: de la part d'AISA, RUFB i Kremlin. Ara sí, doncs benvinguts i benvingudes. Arrenquem nova hora després del flashmatí, que us han deixat ja calentets. Són les 11:03 d'avui, dijous, juernes, que agafem amb ganes, que estem ja pràcticament a les portes del cap de setmana. Dia una mica lletjot, per cert, almenys aquí, a Barcelona.
1: A Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Però bueno, ja sabeu el que diuen, el mantemps bona cara i també bona música, com el ritmazo que ens porta Hugel, aquest que és el jamaican. Bon dia!

No és gaire complicat esbrinar com es diu aquesta cançó. Rauw Alejandro i Bizarrap amb aquest Baby Hello. Doncs mira, si es passen per aquí, saludar-nos a Flash FM i a desitjar-vos que passeu un molt bon matí de la nostra mà. I no només això, sinó que el Manuel Turizo, a més, es passa per aquí per donar un consell. Ens diu que por un pendejo no se llora.

0: poder del ritme.
1: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
6: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota.

0: Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabankclàssica.com.
1: Organitzat per DSL Esports. Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
2: Som This is Flash, Flash FM. Flash. Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Flash.
1: Flash FM.
0: Flash.
2: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: Aquesta cançó tan bon rotllera ens arriba de la mà de Quevedo, que per cert va triar molt bé la col·laboració. Aquest aquí és Elvis Crespo, un dels reis del merengue.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Clar que sí. Per cert, la Graciosa és una illa que està per allà, per l'arxipèlag canari. Una illeta molt, molt, molt, molt petitona que segons tinc entès són 8 quilòmetres de llargada, o sigui, una cosa petita, petita. Per això diuen això de en tu corazón cabe menos gente que la Graciosa. Doncs mira, ens quedem perquè m'ho marco d'Iñengo Flow, que ens porten aquest reggaeton així més estil de la old school. Aquest es diu Forever 21.

Una de les moltes propostes romàntiques que trobem dintre de la discografia de Mora. Aquesta en concret, molt ben acompanyat de Della Rose. I ens porten aquests dos. Young Sister i Kremlin ens porten aquest, el culo, que no sé si és gaire romàntic, però bona és.

Chanel i Abraham, Mateo, amb aquesta aquí que es diu Clavaito. Bueno, com veieu, hem canviat de ritme i és perquè us haig d'explicar una cosa important. Del 18 al 20 de juny torna el Sonar. Torna, a més, més gran, més intens i estrenant nova etapa a la Fira Gran Via, perquè per primera vegada el dia i la nit es trobaran en un mateix recinte, un únic espai, un sol tiquet per dia i, a més, 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Tenim artistes tan importants com, per exemple, The Prodigy, Thor, The Speedy J o Speedy J, Kelly, Skepta, Charlotte White, Amelie Lenz i molts, molts més en el Sonar 2026 del 18 al 20 de juny a la Fira Gran Via. Repeteixo, un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, és a dir, tot compacte a la Fira de Gran Via del 18 al 20 de juny. I com sempre, Flash FM, emissora oficial d'aquest festivalàs que marca l'inici de l'estiu. Ens quedem amb Jay Wheeler, aquesta que es diu De Lejitos. Ens posem nostàlgics, tristots.

Doncs mira, el Bizarrap, molt ben acompanyat del Tiago PZK. Des d'Argentina, el so de la sessió número 48.

Doncs ni una, ni dos, ni tres. No sé parlar. Doncs ni una, ni dos, ni tres. Mil coses. És la que ens porta per aquí la Lola Índigo. Per cert, ens quedem amb el JC Reyes. Aquest aquí és el Loquita que ens arriba els últims minuts de l'hora de les 11 del matí. En res, ens vantem a les 12.

0: Vale.
1: This is Flash FM.
2: Efectivament, esteu escoltant Flash FM. Acabem d'inaugurar nova hora. Són les 12 i 3 minuts i estàvem escoltant aquest pedazo de timacle que és bon rotllero, eh? Bon rotllero, no sé parlar. Es diu El Golpito i és Quevedo i Nueva Línia.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia...
2: Nois, perdoneu-me, avui tinc la llengua una mica boja. Dies d'aquests en els que t'entrebanques constantment, doncs mira... Avui és un dia d'aquests, som humans, no passa res. Ens quedem amb Romeo Santos i Prince Royce, que ens porten una batxateta espectacular. De fet, diria que és la batxata de la temporada.

Sin pijama, el temazo de Nat i Natasha. Molt ben acompanyada, la Becky G, que recuperem avui a l'antena de Flash FM des de 2018. Temazo que, per cert, és un gustazo escoltar-la. D'aquestes animades que ens alegren aquest matí una miqueta grisot, eh? Aquest aquí és el Rosowski. Ens porta Malibu

0: electròniques diu Paru. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
2: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia.

Ni Borratxo era el primer single que ens feia així com a per adelantar el que seria l'àlbum El Baifo, i bueno, same vibes, l'ha clavat, la veritat és que molt divertit. I a Flash FM el ritme no para, ja ho sabeu. Dimitri Vegas Like Mike amb aquest Machina Time, amb aquesta mena de reconeixement que va al Maquineo de principis de 2000, en aquest cas fent un homenatge a Atlantis.

En Quevedo narra una història d'amor que succeeix a la seva illa i ens explicava el 2023, aquesta qui es diu Colúmbia. Ens quedem amb Kid Voodoo i J.C. Reyes, que ens porten un dels èxits d'aquesta temporada, un que ha estat al top. De fet, sobre el setembre, novembre, aquesta aquí estava número 1 aquí. El calibre 45 de Flash FM. Kid Voodoo i J.C. Reyes amb el seu Me Mareo.

Al 2022, Ozuna i Feid ens portaven este tremendo palo, com li diuen ells, eh? Amb aquest Hey More, cançó que jo crec que ja s'ha transformat en un himne, pràcticament. Per cert, baixem una miqueta revolucions, ens posem estiuencs i li donem la mà a Marc Uz, que ens porta Coco.

0: Tots i totes ja estàvem obsessionats amb aquesta cançó del 2012 que ens portava Justin Bieber, molt ben acompanyat de la... Nick Minaj, però la vam recuperar doncs, mira, després que el Justin Bieber actués al Coachella. Escolteu, us haig d'explicar una cosa molt, molt i molt important, i és que demà tanquem el sorteig de les entrades de Bad Bunny per anar al concert de Marsella el 1 de juliol. No només us regalem les entrades, sinó que també teniu el vol i l'allotjament pagat per aquí, per Flash FM. Només heu d'enviar un WhatsApp.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Efectivament, i el Sergi Domena, doncs, el programa de l'Interactua repartirà el guanyador o guanyadora d'aquest sorteig increïble. Heu de demanar una cançó i, a part, demanar també les entrades de Bad Bunny. Recordeu que està actiu només fins demà a la tarda, que donarem el guanyador o la guanyadora. Molta sort a tots i a totes. Ens quedem per aquí amb Juan Magán i Omar Montes, amb aquest Ayer la vi.

Joel i Randy, jo sempre dic que són uns dels grans oblidats de d'aquesta indústria. Doncs mira, ens trobem junt amb J Balvin amb aquest temazo que recuperem des del 2017. A veure, parlant de temazos, de festa i de bon temps, tot i que avui estic ennuvolat, encara no tens l'entrada per les wrap-up? Doncs mira, espavila, perquè queden molt poques entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Entra a la nostra web flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Ah, i a més, encara, ets temps de treure't una pasta i diràs, ostres, Clàudia, i això com és? Doncs mira, perquè InfoJobs busca provadors de festes per les festes Flash FM. Quina és la feina? Ben senzilla, sortir de festa amb nosaltres. Sí, sí, tan fàcil com això. Entra ara a infojobs.net, des de la web o des de l'app, busca Flash Espai FM, inscriu-te a l'oferta de provador de festes i si t'escullen, t'emportes 1.000 euros per sortir de festa amb nosaltres. InfoJobs, la teva primera feina és aquí i de la mà de Flash FM, que volem que t'ho passi superbé i que a més cobris per venir de festa. Toma. Ens quedem amb Batial i Chencho Corleone, una d'aquestes segur que sona.

0: Flash FM. Es la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Muchacha bonita, mira, que está aquí, son un trío, Aisa, RVFV y Kremlin. This is Flash. Que per cert, Kremlin, aquest aquí és el que canta la cançó també de culo, que va junt amb Jock Sister. Bueno, bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova hora de Flash FM, carregadet de ritme, com sempre. Segell de la casa és la 1 i 3 minuts, em presento.
1: Flash! En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja hem posat nom a aquesta veu, ens quedem amb el bon rotllo que desprèn aquesta cançó de Cano i Justin Quiles. Es diu Olvidarnos de tot.

Karol G i Peso Pluma ens portaven aquest cucu-cuculona. Doncs mira, a l'època en la que ella tenia el cabell rosa. Flash. Sí, sí. De fet, és que és molt graciós perquè, bueno, ara ja no tant, però en un passat els artistes es relacionaven molt en com tenien el cabell. Primer el va tenir blau, després va passar rosa i ara és morena. Per cert, ens quedem per aquí amb Bad Bunny. Aquest aquí és el seu baile inolvidable.

0: poder del ritme. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
1: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
2: Andorra. Flash FM 93.8.

0: també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
3: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
4: Dame un grrr.
3: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
5: Un què?
3: Una hora del Tech House més top.
5: Ok.

Jay Wheeler ja tenia fama de romàntic i amb aquesta cançó, doncs mira, ho acaba de rematar. Belle tampoc es queda curt. Aquesta aquí es diu No tiene sentido i ens arriba, mira, a pocs minuts d'arribar a dos quarts.

0: El Turizo té ben clar que sortirà aquesta nit amb la discoteca amb aquella persona.
1: Salut.
0: Salut per tu també. Mira, a la producció tenim el Marshmello, que abans es dedicava a fer EDM, però bueno, molts dels productors, com per exemple Skrillex, s'han traslladat també a altres gèneres, com per exemple el reggaeton, però com a productors.

Aleki Yorgaki amb el tema que va, mira, que els va llançar cap a l'estrellat. De fet, era dintre del seu primer àlbum. Ells van entrar per la porta gran. Flash FM. Ens quedem per aquí amb un tema d'aquests que han triomfat. Quevedo i Elvis Crespo. Es diu La Graciosa.

0: Sec i Jay Cortez amb una cançó de despitat total, eh? D'acord trencat absolut. Diuen algo així com, bueno, si te dolió, pues mira, truca al 911, que aquí l'equivalent seria el 112, m'encanta. Despitadíssims total. Bueno, em passo per aquí per recordar-vos que tenim actiu el sorteig de Bad Bunny de les entrades dobles, que no només inclouen les entrades del concert de l'1 de juliol, sinó que també inclouen l'allotjament i el vol. L'únic que ha de fer és enviar un WhatsApp demanant participar en el sorteig.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Efectivament, el sorteig està tancat demà i no hi haurà més pròrroga, així que ja sabeu. Qui us heu quedat amb les ganes de viure la febre de Bad Bunny, teniu una oportunitat de la mà de Flash FM.

Emilia, Luzmila i Zeca, tots tres fent aquest aquí, el No sé bé. Escolteu, us vinc a parlar d'una cosa important, i és que aquest estiu arriba la 8a edició del Xer Festival amb els artistes més forts del moment, com per exemple Mike Towers o Marcuz o De La Fuente. Altres com per exemple De La Rose, de RUFV, Jan Block i molts, molts més. Apunteu-vos la data, 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, acull a tots aquests artistes. I a més, mira, viureu un espectacle total al Festival de Música Urbana per Joves de Barcelona, el cartell més potent. Us recordo que queden poques entrades, aconsegueix la teva a sharefestival.org. Flash FM, com sempre, emissora oficial. 24 i 25 de juliol, va. Ens movem cap a la Shakira i el Bele.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla aquí en Barceló. El Consell General ha aprovat la llei que regula la fi progressiva de les pròrrogues dels contractes de lloguer amb el suport exclusiu dels grups de la majoria. L'oposició hi ha votat en contra, tot i que per motius diferents. Andorra Endavant considera que la liberalització del mercat hauria d'haver arribat abans, mentre que Concòrdia i el PS entenen que encara no és el moment d'aixecar les mesures de protecció. Des del govern es defensa que la decisió és possible gràcies a les actuacions impulsades per afrontar la crisi de l'habitatge. I precisament el govern posarà en marxa, a partir de dilluns, diferents canals d'assessorament per als llogaters que hagin rebut pressions per signar nous contractes abans de l'entrada en vigor de la nova llei del lloguer. Entre les mesures previstes hi ha un telèfon d'atenció permanent disponible 24 hores, així com un assistent digital de veu preparat per resoldre consultes relacionades amb la normativa. Anem a Sant Julià de Lòria. El Comú ha aprovat una aportació extraordinària de 80.000 euros a Naturland per garantir el funcionament quotidià de la societat que gestiona el parc. La mesura arriba mentre Camp Rabassa treballa en la reestructuració del seu deute. L'operació ha rebut el suport de tots els consellers i no comportarà un increment de l'endeutament comunal. A la capital, Andorra la Vella, es preveu finalitzar l'actual mandat amb gairebé dues terceres parts de les voravies renovades. Actualment, la xarxa reformada supera lleugerament el 50% i el Comú ha situat aquesta actuació entre les seves prioritats. La corporació destinarà aquest any prop de 2,4 milions d'euros a aquestes obres i afegirà 1,2 milions més al 2027. La inversió acumulada durant el mandat arriba als 5,7 milions d'euros. I Andorra Telecom continua preparant la desaparició de la xarxa 3G prevista per l'octubre d'aquest any. L'objectiu és reforçar les tecnologies més avançades com el 4G i 5G i millorar la qualitat i eficiència del servei. Com a part d'aquest procés, la companyia ha realitzat una prova pilot a Ordino i la Massana. Segons ha informat l'operadora, l'assaig ha desenvolupat sense incidències destacables ni afectacions importants per als usuaris.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
5: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
6: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
5: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
7: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
7: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Escoltes Flash FM Andorra.
1: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Soul King, Lola Índigo i RUBFV. Això és el que passa quan mescles el francès i el castellà, doncs vine, que dona com a resultat un èxit com aquest, com el Casanova. Per cert, el Bad Bunny, que ens porta cap a PR. Ah, i nosaltres aquí a Flash FM et portem cap a Marsella si participes al concurs i el guanyes.

0: 18 de Daddy Yankee i Anuel AA. El tema, clar, que recaporem avui aquí a Flash FM a l'antena, que és la que es diu Addictiva, i és que el nom ho encerta totalment. Per cert, abans us he fet un petit spoiler. Us vinc a parlar una miqueta sobre el concert de Bad Bunny, sí. El que podeu optar a tenir entrades. L'únic que heu de fer és enviar un WhatsApp a l'Interactua. I guanyareu, doncs mira, unes entrades, bueno, podeu arribar a guanyar unes entrades dobles per anar al concert de l'1 de juliol a Marsella, i no només les entrades, sinó que el vol i l'allotjament. Envieu un WhatsApp, ja! Yeah! Mira, mira.
1: La nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Sí, doncs sí, i el divendres demà donarem el guanyador o la guanyadora. I mentre participeu i envieu el WhatsApp, ens quedem per aquí amb Quevedo amb el seu Ni Borratxo.

Aquesta Karol G que se li veu molt il·lusionada, eh? Ella pensant que hagués passat si abans hagués conegut, mira, no ho sabem. El que sí que sabem és que com a resultat dona, doncs mira, un exitàs que ens regalava fa dos estius enrere i que s'ha d'admetre que és. És dolç, és tendre veure algú tan il·lusionat o il·lusionada. Ens quedem per aquí amb Mike Towers, aquest que és 5 estrelles, la sessió número 23 de W, de O23.

Niki, Niki, Niki Jam, amb aquest aquí que es diu Travessures, ens arribava el 2014. Hola, bebé. Doncs mira, a veure, parlant de temazos, que sempre sonen de festa, anem a parlar d'això, precisament, de sortir a festa, de passar-ho bé. Està arribant el bon temps i encara no tens la teva entrada per les festes wrap-up. Què passa? Mira, espavila, perquè queden les últimes. De fet, les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gira està arrasant. Entra a la nostra web flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Perquè encara, a més, ets a temps de treure't una pasta i diràs, ostres, Clàudia, i això com? Doncs mira, perquè InfoJobs busca provador de festes, bueno, provador de les festes a Flash FM, concretament. Quina és la feina? Sortir de festa amb nosaltres, tan senzill com això. Entra ara a infojobs.net, des de la web o des de l'app, busca el Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, t'emportes ni més ni menys que 1.000 eurazos. Ja saps que InfoJobs, la teva primera feina, és aquí i també de la mà de Flash FM.

0: Muchacha bonita, aquesta d'aquí ens arriba de part d'Aïssa, RUFV i Gremlin. I amb aquesta d'aquí, que per cert aquesta és número 1 del calibre 45 d'aquí, de la llista de Flash FM, amb aquesta inaugurem nova hora, són les 3 i 3 minuts d'aquesta tarda de dijous, tarda que per cert fa pinta que sigui plujosa, que sigui passada per aigua.
1: Flash! En directe a Flash FM, Clàudia Cifó.
0: Així que si encara no heu sortit a casa, us recomano agafar el paraigües. I deixar sintonitzat també Flash FM perquè portem temazos, com per exemple aquest aquí, Romeo Santos i Prince Royce, que ens porten la batxata d'aquesta temporada. Es diu Dardos. Bona

En aquesta primera part de l'Hora de les 3 ens trobem amb Lola Índigo i Quevedo. Que ens porten aquest temazo que es diu el tonto que me dejaste. Anda, clar que sí. És el torn d'un clàssic que ha tornat aquest 2026, Camins, somnis i promeses.

0: 93.8.
1: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
2: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699 69 69 69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada. Que viva el...

No m'hi has escrit ni pa passar el rato. Jay Wheeler està dolgut, eh? Tot i que també ets a dir que si escolteu la lletra de la cançó no té gaire sentit, perquè ell parla de que li va posar les banyes amb una altra i ara aquesta està picada. Bueno, a veure. No t'entenc, Jay Wheeler, no passa res. Ens anem a...

Mike Towers, amb aquest aquí que es diu el Lala. Ben juganer, que es pensa... Que es pensa que realment no ens adonem del que realment significa. Escolteu, em passo per aquí per recordar que tenim un sorteig actiu superxulo. I no només és superxulo, sinó que acaba demà. Demà és l'única i última oportunitat que teniu per participar, bueno, avui i demà, en el sorteig d'entrades per anar a veure Bad Bunny, que no només inclou l'entrada, sinó el vol i l'allotjament. Envieu un WhatsApp ara mateix a Flash FM per demanar les vostres entrades.

Bad Bunny i Fate fent referència a un del temple del reggaeton originari de Medellín. Ni més ni menys que la discoteca de Perro Negro. Ens anem per aquí amb Quevedo i Elvis Crespo, que ells dos, en comptes de fer un homenatge a una discoteca, ho fan a una illa. Aquesta que es diu La Graciosa.

Aquest aquí és un èxit que amb el que, mira, donàvem a conèixer a Manuel Turizo. Aquest aquí es diu Vaina Loca i ens transporta directament a l'any 2018. I amb això us dic que, mira, en qüestió de 10 minuts arrenca l'Interactua. Abans, però, Bizarrap, Vida de Yankee, amb aquest Bizarrap Music Sessions número 0.

0: Mike Towers i Benny Blanco. Amb aquest degènere, en últims minuts a l'hora de les 3. A veure, us he d'explicar una cosa. Encara no tens la teva entrada per les festes wrap-up? Doncs espavila, perquè queden les últimes per les festes més bèsties de Flash FM. I la gira està arrasant i estan encantant. Mira, entra ara mateix a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i a més, si encara ets a temps per treure't una pasta, i et preguntaràs, ostres, Clàudia, i això com? Què vol dir, treure't una pasta? Doncs mira, InfoJobs busca provador de festes per les festes de Flash FM. I quin seria la feina? Doncs mira, sortir de festa amb nosaltres, tan senzill com això, provar les nostres festes. Entra ara mateix a infojobs.net, des de la web o des de l'app, busca Flash Espai FM i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, t'emportes 1.000 eurazos per provar festes, tan senzill com això. InfoJobs i Flash FM, perquè volem que la teva primera feina estigui aquí i ben divertida. Ens quedem amb Tini i Ulises Bueno, que ens porten una història d'amor que es diu Dos Amantes. Abans, però, m'acomiado un pat d'unes i ja podeu començar a demanar les cançons.
1: Sí.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Déu-n'hi-do. Ja són les 4, què tal?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Fins a les 8 a Flash FM, com sempre. Chica 305 és el més nou de John Summit i Faith.

0: des del principi fins al final, de dos artistes, dos talentosos, en aquest cas productor i un altre cantant, John Summit i Fade, productor de jockey, eh? És una mica de tot, John Summit. Benvinguts al caos més divertit. Fantàstics, la nova experiència immersiva del Super 3, una aventura amb els personatges més mítics com Beta, Tito o Ladybug. Tot passa fantàstics. La fàbrica de la imaginació del Super 3 de Rosselló 485 de Barcelona. Està obert tots els dies. Per aquí tenim invitacions per anar-hi, especialment pels més petits. Si les voleu, les podeu demanar al 628-060513 perquè pugueu entrar per la porta gran, vale? Per participar, doncs això, 628-060513. I afegim aquesta petita història, bueno, aquest detall que tampoc és menor ni molt menys, el que ja us estem oferint al llarg de tota aquesta setmana, que són aquestes entrades dobles per anar a veure a Bad Bunny el seu pas per Marsella, a França, amb vols d'anada i tornada i allotjament. Evidentment, no us deixarem després del concert per allà, de la mà de Déu. No, hombre. Va, 628-060513. Ja sabeu perfectament de què va aquesta història. És la Cifuentes qui marxa, les salutacions d'en Domènec. Qui entra en aquests moments al terreny de joc. Amb moltes ganes, com sempre.
1: Hola, Domènec, què tal? Bona tarda.
0: Què tal?
1: Jo quería entrar en el sorteo de las entradas para Bad Bunny.
0: Sí.
1: A ver si tuviera suerte.
0: A ver,
1: si puedes me pones una canción de Quevedo, de las nuevas del Baixo.
0: Va, que sí. De les últimes, a més, Megacrack, durant tota aquesta setmana.

0: Caramelo envenenado. Estan platòrics aquests dos, eh? Roy Romeo Santos.
1: Hola, Sergi, com estem?
0: Bé.
1: Som la Raquel i l'Àlex de Barcelona i ens agradaria demanar-te a veure si podies posar-nos una cançó de Romeo Santos.
0: Sí.
1: També ens agradaria molt participar en el sorteig per les entrades de Bad Bunny, ja que ens vam quedar sense entrades per anar aquí a Barcelona, doncs a veure si ens toca i anem a Marsella.
0: Clar.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
1: Que vagi bé.
0: Adéu-siau. Una nova oportunitat, per tant, per poder veure aquest tio en viu i en directe, el Benito, després de que molta gent intentés comprar entrades aquí, no ho aconseguís, eh?
2: Fuck.
0: No va haver-hi manera. Ens ho explica molta gent, això. I més, hola.
3: Hola, bona tarda, flaxeros. Volia demanar una cançó de Bad Bunny.
0: Bad Bunny?
3: La de Mi Porto Bonito.
0: Ah, molt bé.
3: La dedico als meus nens, a les meves nenes, a tots vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
0: Fantàstic.
3: I també volia participar en el sorteig de les entrades. Molt bé, moltes gràcies.
0: Us mereixen, sort. No, wow.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
4: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
3: Taxi? On sigui.
4: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
5: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
6: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
5: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
6: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
5: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
6: Consulta els models i marques que hi participen.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
10: No, m'ha entrat això.
11: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 euraços. Entra ara a infojobs.net des del web o la app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 euraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash FM 93.8.
14: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
15: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
14: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
16: Organitzat per DSL Esports.
17: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
18: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
19: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
18: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
20: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Ets autèntic, amb personalitat.
10: Original.
0: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
10: De dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
21: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
22: La que manda.

0: Bona tarda, Flaixeros.
1: Ens diuen, què tal, Sergi? Soc l'Estel, t'escric des de Mataró. M'agradaria demanar-te Choque, de Bad Gyal. A totes les persones que han tingut un mal dia, a veure si s'anima una miqueta a la tarda. Bueno, s'animarà, però crec que, com a mínim a Barcelona, passada per aigua, eh? Això és el que pronostiquen aquells que ja en tenen. Jo també m'agradaria participar en sorteig de les entrades per Bad Dani a Marsella. Moltes gràcies. Molta sort. Ara sí, escoltem amb l'atenció que requereix el missatge. Hola.
0: Hola. Bona tarda, Flaixeros. Us truco des de Manresa. Me'n vaig a la feina, Martorell.
1: Molt bé,
0: soc
1: Manresa, Martorell.
0: Soc fanàtic de Bad Dani. És el meu marit, per suposat. O sigui, és el meu marit. I vull calladita, perquè amb aquesta és amb la que em vaig enamorar.
1: Ah, molt bé.
0: Vinga, i vull participar, i que em toquin!
1: Molt romàntica, la cançó.
2: Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó la amiga diciendo pa' janguear.

0: mi me hipnotizó.
1: Hola, bona tarda, Teixeros. A veure si puc participar a les entrades de Bad Bunny, que tinc una nena de 4 anys, i a veure si puc anar a disfrutar amb el seu pare,
0: sí,
1: cap de setmana sols.
0: Vaja.
1: I a veure si em podeu posar la cançó de Su Mini Mini Mini. Moltes gràcies, sóc la Vanessa Castellbell.
0: Molt bé, Vanessa, moltes gràcies i molta sort, eh? Bona destrossa fareu allà tu i el teu home, eh? Marcella, sense la petita, que vagi bé. Del 18 al 20 de juny torna a sonar més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Only One. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. T'esperen The Prodigy, Tours, PDJ, Kelly's, Skepta, Charlotte White, Emily Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a la Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial del entranyable, de l'emblemàtic Pollastrot, Sonar. Ja sabeu de què va, oi? Ja sabeu com se les gasten, va. Dimes, hola.
2: Hola, Domènec, com estàs?
0: Bé,
2: bona tarda. Mira, ens pots posar, per favor, els Chicos del Coro? Estem aquí entrenant dur en el gimnàs.
0: Sí, home.
2: Vinga, salutacions des de Sant Boi.
0: Més faltaria, gas aquí.

ens fas més cas a nosaltres que la teva parella? És normal, la teva parella no sap fer això. Flash. Flash FM. Són les 5.

0: Ojo aquí, Farruko, Stifaoki, i aquesta cançó que es diu Ja pa què, que sabem que us agrada i que posa en marxa la segona del Interactual. Soy Rip a la carta cada tarda aquí a Flash FM, on si no, per si algú t'ho pregunta o no. Ja no, ja no pregunten, no? Ja s'ha fartat de preguntar.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: 628-060513. En joc, ja ho sabeu, unes entrades per anar a veure, acompanyat per qui vulgueu, el Bad Bunny a Marsella, a allotjament i vols d'anada i tornada inclosos. Per la prèmia.
2: Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina d'Igualada.
0: Què dius?
2: Plou. Plou ara sí, ara no, ara sí, ara,
0: ara
2: no.
0: Sí, ara, no, ara sí, ara no, ara sí, ara no.
2: Bueno, pues en el cotxe. I a veure si em pots posar la nova de Shakira, aquesta del Mundial, que està molt xula.
0: Molt.
2: Vale? I m'apuntes al sorteig, vale? Vinga, que vagi bé, adéu.
0: Adéu, Shakira, Shakira. Dai, dai, que vagi bé i sort.

0: Bueno, Saturnem i que no estàs res.
1: Hola, bona tarda, Flash. Soc la Cristina de Girona i volia dedicar la cançó de Bad Bunny, de Baile Inolvidable, a l'equip de Counting i de Controlling, que estem cada tarda escoltant-vos. I volia participar a les entrades de Bad Bunny. A veure si hi ha sort. Una abraçada.
0: Una altra ben forta. Moltíssima sort i que vagi molt bé. És un no parar de bon ritme a la carta, sempre aquí a Flash.
2: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
2: Hoy te voy a dar a elegir. O aviam. Entre un de Vigueta.
0: De Vigueta.
2: O un Gabri Ponte.
0: Un de Vigueta.
2: La que quieras.
0: Ho has posat molt fàcil.
2: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Però no sé si tinc alguna cançó aquesta per aquí, perquè crec que no n'hem posat cap mai. No, no.

0: electrònic es diu Perucabil.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
2: Només pel fet de comprar el cupó diari?
1: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
2: Mira que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
8: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
9: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Del 18 al 20 de juny, Sonar 2026 estrena nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, tot en un mateix recinte amb 6 escenaris i 14 hores de música non-stop. A l'aire lliure, Sonar Village by Estrella Damm portarà DJ sets i directes sobre la gespa. Sonar Park presentarà la nova generació de la música de Club Global. I Sonar Lab apostarà pel tecno contemporani i els sons UK. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
12: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes-Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
11: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
13: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
14: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
15: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
16: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
15: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
17: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: ella ya, échate manga.
1: Hola, bona tarda, Sergi, bona tarda, Flaixeros. Soc Inma. Avui em podries posar la cançó de... Bueno, qualsevol cançó de Quevedo. I apunta'm, sisplau, al sorteig de les entrades. Gràcies.
2: Adéu. A tu, molta sort, que vagi molt bé. Doncs sí, aquesta concretament és la Graciosa. Graciosa estarà també la festa, o les festes, perquè són unes quantes. Esperem concretament una, la de Barcelona. Les de Firax de Manx, wrap-up de Flash FM by Infojocs. En aquest cas, amb l'Héctor Ortega, a la discoteca més representativa del Baix Llobregat, sense cap mena de dubte, de Catalunya. Doncs probablement també estem parlant del B-Disco a Molins de Rei, ok? Anticipades, i alguna que altra invitació, si la busqueu a flashfm.cat també la trobareu, perquè no us perdeu de cap manera aquestes festasses. Quatre, els quatre locals més representatius de cada província, en aquest cas la del dijous, dia 11 de juny, la primera amb l'Héctor Ortega. Veniu a celebrar amb nosaltres que s'ha acabat el curs, que deixa darrere els exàmens i que teniu ganes de gresca i cachondeo. Són un despelote, ja us ho dic ara. Hola.
3: Sergi, molt bona tarda, Laura de l'Ametlla, que tant.
2: Molt bé, molt bé, i tu?
3: Avui un dimecres fantàstic, sense sol,
2: sí, oi?
3: Sense pluja i amb un ventet, bueno. Que a mi m'encanta.
2: Ojo, cuidado, eh?
3: Escolta'm, posa'm, sisplau, avui la cançó de Chica 305.
2: Sí.
3: I li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu. Doncs moltíssimes gràcies i fins demà. A tu, nets, adéu.
2: Adéu-siau, que vagi bé. Submit Fates.

0: Ayer.
1: Bona tarda, Sergi, soc Jordi de Lleida. Posa'm la cançó de Juan Magán i Omar Montes, si us plau, i a veure si tenim sort i toquen les entrades de del Conejito Malo. Vale, venga, crack, una abraçada.
0: Una altra ben forta, adeu-siau. Original de Juan Magán, nova versió amb la col·laboració d'Omar Montes. 628-06-05-13. Una parada ritme, com sempre, a la carta. Que us comentava fa una estona, aquesta setmana, aquest dissabte per la tarda, tenim un tardeo espectacular a partir de 2 de 6. El bling-bling del carrer Tosset a Barcelona, festa Jimmy's de l'emblemàtica marca d'oci nocturn de Barcelona. Als anys 90, aplega pràcticament tot l'estaf original i gran part de la clientela que llavors va viure in situ aquelles nits màgiques. Si pades encara disponibles, us esperem perquè tindrem el privilegi de punxar una estoneta, amb els DJs residents originals, el Fer, el Rafa Selva i el JR. Que lujazo, oiga. Hola.
2: Soc l'Andrea de Sabadell i m'agradaria participar en les sortes de les entrades de Bad Bunny. M'agradaria que posessis alguna cançó que t'agradi a tu.
0: A mi?
2: Adéu.
0: Mira, m'ho has posat molt fàcil. Ugel, m'agrada aquesta i totes les que fa. Jamaican, bam, bam.

0: El pendejo no se llora, ¿eh?
1: Hola, guapo, soy la Tere de Barcelona.
0: Hey, hola, Tere.
1: Os llamaba porque me pusierais una canción de Manuel Turizo, lo que queráis, y entrar en el sorteo de las entradas de Bad Bunny para mi hija, que se volvería loca.
0: Ya lo creo.
1: Gracias.
0: Se pone loquita. No me extrañaría. Si tú quieres, tela, ¿eh? Bueno, encara no tens l'entrada per la wrap-up. Espavila, encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent les està arrasant. Entra a flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Com a mínim, apunta-t'hi. I encara estàs a temps també de treure't una pasta. Infojobs busca provadors de festes. Les festes de Flash FM wrap-up. La feina, bàsicament, és sortida de festa amb nosaltres. Per tant, és fàcil. Jo crec que és apta per pràcticament tothom. Entra a Infojobs.net des de la web o app. Busca Flash FM separat. Inscriu-te a l'oferta provador de festes. Si t'escullen, t'emportes d'entrada ja. Mil abraços. I a partir d'aquí, a disfrutar de la vida i de la feina. Infojobs, la teva primera feina, és aquí. Hola, hola. Buenas tardes, flasheros. Quiero, si es posible, dedicar la canción Yo tu loco a mi hijo y a mi marido, que los echo mucho de menos. Si puede ser también, participar en el sorteo. Muchas gracias, saludos. Doncs vinga, amb dues coses sense cap mena de problema.
2: Tengo ganas de ti, del brillo de tus ojos me envolví.

0: Les aventures i desventures que ens expliquen a través d'aquesta cançó els dos artistes que la protagonitzen, dos més coneguts també de la nostra programació per separat. Kano, el tio de les Nike, i Justin Quiles, creador de tantes altres, ja sabeu, eh? Aquesta es diu Olvidarnos de Todo. Tot i que de vegades resulti difícil, eh? Però és el gran consell que en aquest cas miren a transmetre a través d'aquesta cançó que engega la tercera de l'Interactua. Sabreu que amb el Carnet Jove teniu un munt d'avantatges i promocions. Si no és així, us ho recordo. Per exemple, el Festival Clotilde, on pots escoltar els principals artistes emergents, sorteig d'entrades a la web del Carnet Jove, amb algunes destinades a Meet and Greet, fins i tot. En un altre àmbit, a les botigues de productes cosmètics Body Shop disposes d'un 15% de descompte tant a la botiga física com en línia. Si no coneixes Natulim, és un detergent ecològic, ultraconcentrat i hipoal·lèrgic. Tens un 50% de descompte vàlid per detergent de 40 rentades, que són unes quantes. I si t'agrada el cinema, l'oportunitat única de formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema de Sitges des de fa més de 20 anys. El Carnet Jove dona aquesta oportunitat als titulars del carnet. Presenta candidatura fins al 2 de juliol. Només hi ha 5 places disponibles. Si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l en format digital. Carnetjove.cat, CaixaBank o Imagen, baixa l'app, Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. A més, tindràs sempre el teu carnet digital, el telèfon mòbil i on està el mòbil probablement estiguis tu també, evidentment. Perquè una cosa no va... O sigui, una cosa va amb l'altra, directament relacionada. Molt bé, avanti, va, que tenim un parell d'horetes ben maques encara pel davant d'aquest dijous, quart dia del mes de juny.
1: Bona tarda! Estem per aquí, per Barcelona, i ens agradaria que fiquéssiu a la ràdio Voy a llevarte pa PR de Bad Bunny. I de pas, voldríem concursar les entrades.
0: Molt bé, fet. Jo la conozco.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La teva cançó a l'Interactua. 628-0605-13.

0: quina contundència. Com sona de bé, com us agrada.
1: Bona tarda, feixeros. Voldria demanar la cançó de Machine Time, que ens agrada molt a mi i al meu nen, que ja sí. Pot ser que surt del col·le.
2: Ah.
1: I també participar en les entrades per a Bad Bunny, a Marsella, a veure si ens peguem una bona festassa. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la tarda.
0: Moltes gràcies, home. Igualment. I molta sort.
3: Bona tarda, Sergi. Aquí la Laura de Bescanó. Sisplau, aquesta tarda de dijous, posa la cançó de Loco Loco de DJ Gordo.
0: Bona.
3: Que ens anigui a tots una mica. La dedico a tots els flaixeros, a tu, al nom, als meus nens. I moltes, moltes gràcies. Mua!
0: Un petó simpàtica. Moltíssimes gràcies a tu, eh? Si continuem aquesta línia, aquesta dinàmica de música, em fareu plorar i tot, eh? Gordo, Loco Loco.

0: escoltes l'Interactua.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speed DJ, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
4: L'amor? A l'Aquàrium?
3: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
4: Ah, Shark Lovers.
3: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
5: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu el Shark Lovers.
6: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
7: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
6: Taxi, on sigui.
7: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem, BBVA.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
10: Base imposable, retencions, percentatges...
11: Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que aportarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Tinto de verano, Don Simón.
16: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
15: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
17: Tres días de auténtica bullería.

0: 8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
3: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
4: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
3: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
7: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
5: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
8: Organitzat per BSL Esports.
9: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
10: Hola, té Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
11: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
12: Departament comercial del grup Flash Andorra.
13: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: baby, mamacita.
1: Hola, sóc la Mari, que estic aquí amb el meu nòvio.
2: Hola.
1: I ens havia de demanar una cançó, perquè estem aquí, que hem sortit a caminar. Una cançó de l'Omar Cots, la que tu vulguis, la que més t'agradi. I res, doncs dic que us vaig molt bé.
0: Gràcies.
1: I ens havia participat també als sorteig de les entrades de Bad Bunny, òbviament, per anar junts.
0: Claro.
1: A veure si hi ha una mica de sort. Apa, adéu.
0: Es tracta precisament de compartir aquesta experiència en parella, com a mínim fins un cop arribeu allà. Després, si a tu t'agafen i te meten en la casita, pues ya luego lo recoges al novio. Ja. Hi ha molta polèmica en aquesta història, pel que es veu, però bueno. Com deia aquella, no passa nada.
3: No passa nada.
0: Tampoc es poden desaprofitar aquestes oportunitats. Eh? No podes deixar d'acudir a la llamada de Bad Bunny.
4: Domènec, bona tarda.
0: Hola.
4: Com estàs? Soc la Jessica.
0: Què expliques, va?
4: Avui et vull demanar la cançó d'Addictiva.
0: Sí.
4: I participar en el concurs de Bad Bunny.
0: Molt bé.
4: Un besito.
0: Una altra.
4: Gràcies.
0: A tu.

0: ser una santa. Aquí tenim.
1: Bona tarda, Domènec. Res, que aquí a l'Empordà hi ha alerta de pluja i no sé jo si caurà aquí el ruixat de la vida, però bueno.
0: Atenció, eh?
1: M'agradaria que em posessis la cançó d'Exòtica i poder entrar en el sorteig de les entrades aquestes que has dit del Super 3.
0: Sí, del Fantàstics.
1: Em faria molta il·lusió portar la meva filla a tot el món que vam viure nosaltres a la nostra època, que va ser molt guai.
0: Sí, oi?
1: I els nens d'ara no saben el que és, i la meva filla amb 4 anyets canta totes les cançons ja.
0: Ja. Yes.
1: O sigui que, bueno, i si entrés a l'ESA en Bad Bunny a Marsella,
0: també
1: m'aniria bé. Vinga, va, moltes gràcies.
0: A tu. Adéu i alert de les feres. Atenció, precaució, pel tema aquest de les pluges i de més.
2: Hola, bona tarda, Flash. Em dic Isa, volia demanar-vos si em podeu posar la cançó d'EO, de Bad Bunny.
0: Sí.
2: I ens agrada molt i la veiem al Zumba i estem amb les noies cantant la cançó per EO. I ens agrada molt, es posa molt bé. També voldria participar al concurs, a veure si ens toca les entrades i amb la meva filla.
0: Molt bé.
2: Podríem anar i seria una experiència xulíssima. Molt bé, gràcies, bona tarda, adéu.
0: Adéu, zumba que zumba, va, aquí està.

0: fas més cas a nosaltres que la teva parella?
1: És normal. La teva parella no sap fer això.
2: Flash.
3: Flash FM.
4: Flash FM. Són les 7.

0: Se acabó.
1: Escoltes l'Interactua. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
5: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
4: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
5: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
4: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
5: Consulta els models i marques que hi participen.
6: Tinto de verano, Don Simón.
7: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
6: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
8: ¿Estás neguito per si el gos fa saltar l'alarma?
9: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
11: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, al Teatre Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny, encara hi pots veure l'autora. I si t'agrada la música clàssica, també a Barcelona hi tens diverses propostes. El 12 de juny, al Palau de la Música, hi actuen Sabrina Gàrdez i Bernardo Rambeut. I els dies 12 i 13 de juny, a l'Auditori, hi podràs veure L'ocell de foc d'Stravinsky i L'infant de Ravel. El 16 de juny, al Gran Teatre de Liceu, acull l'òpera en versió concert Assi, Galatea e Polifemo. A Vilanova i la Geltrú, a l'Auditori Eduard Toldrà, el 6 de juny hi actua Blaumut. Al Teatre de Sala, el 13 de juny, hi arriba I Say Potato. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials, cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
10: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
12: Andorra, Flash FM 93.8.
13: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
14: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
6: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
12: Si no t'agrada Flash FM... És que t'estàs fent gran.

0: Hola.
1: Hola, flasheros, sóc la Laura. Volia demanar la cançó de Coco de Omar i també vull entrar al sorteig de les entrades de Bad Bunny a Marsella. Gràcies.
0: A tu, t'apuntem, evidentment. Moltíssimes gràcies. Marc Urs, que es destaca últimament de d'altres temes propis amb aquest Coco. Molt bona tarda, Sergi, flasheros. Sóc la MB, vull dedicar la cançó Bam Bam al meu fill, Luf, per les seves notasses d'aquest final de curs de primer d'ESO, perquè ha sigut força entrebassat. És un supercampió i l'estimo infinit. Dedica-li també la cançó a tots els estudiants. Moltes gràcies, interactua. Moltes gràcies a vosaltres i moltíssimes felicitats per aquesta

0: tracta de Bad Bunny, no cal ni que us ho digui. I aquesta cançó, que avui m'estranyava, ningú demanés, però finalment ha sonat, eh?
1: Hola, soc la Txell d'Andorra. M'agradaria que posessiu una cançó del Bad Bunny, la última, la de Café, no sé com es diu, i a veure si em toquen les entrades, perquè hem tingut que vendre les que teníem de Madrid, perquè el meu fill i el seu cosinet pues, han tingut que fer exàmens finals,
0: sí,
1: i no podem anar. Llavors seria bueno, una passada que poguessin anar a Marsella.
0: Vinga, moltíssima Ciao. Sort. Moltíssima gràcies a tu pel teu missatge, que vagi molt bé i que disfrutis del que encara queda d'aquest dijous. 4 dies del mes de juny. Pim, pam, hola.
2: Bonis, Domènec! Estem tornant de la platja i et volíem demanar a veure si ens podries ficar la cançó de Soleau, de Mike Towers.
0: Sí, oi?
2: Moltes gràcies. També ens encantaria participar sí. al sorteig del Bad Bunny.
3: Sí.
2: Petonets.
0: Petons i moltes gràcies. Que vagi bé. Bona cançó aquesta. Yeah.

0: mundial, K-pop Demon Hunters i aquesta inesgotable cançó d'èxit mundial, pràcticament.
1: Buenas tardes, Domènec. Soy el Raúl de Lleida. Mira, ara subiendo de Vinaròs, acabo de trabajar y hasta Lleida.
0: Molt bé, adéu.
1: Nada, a ver si me podrías poner alguna canción de la Rosalía, la que tú quieras, la que más te guste. Se la dedico a mi novia, que la quiero muchísimo, y a mi hija Gala, que es lo mejor que me ha pasado. Y apúntame para el sorteo de las entradas, a ver si nos tocan y nos podemos ir de viaje, ¿vale? Venga, un saludo, que vaya bien.
0: De seguida fem una Rosalía, que vagi molt bé aquest trajecte, interessantíssim, eh? Per cert, i llarg. Vinaròs, Lleida, Lleida, Vinaròs. Que vagi molt bé. De seguida triarem una afortunada que serà finalista d'avui dijous pel concurs que farem demà abans d'acabar el programa i que us pot portar directes a Marsella a veure a Bad Bunny, ni més ni menys. I algú altre demanava el Golden, oi que sí?
2: Hola, em dic Claudia. Tinc 5 anys, m'agradaria que poseu la cançó de les Hendrix. La meva mare vol participar als concerts de Bad Bunny.
0: Bueno,
2: a tots.
0: Per les entrades del concert de Bad Bunny, però participant al concert de Bad Bunny, si ni el convida fàcilment perquè faci alguna cosa, serà difícil, la veritat. Jo sé que convidava gent a que l'acompanyés allà a la casita aquella i coses d'aquella. Però, bueno, en fi. Família, sóc en Domènec. Us deixo amb el Flash Urban, Miquel González, Tomàs Poal i la nova entrega del programa, que espero que avui la li relativament i puguin sortir indemnes. Demà a partir de les 4, més interactua, com sempre, a partir de les 4. Que vagi bé i sempre con altura.
3: Vamos a arrancarlo con altura.

0: casa et fa més poderós. Flash FM.
1: Flash.
0: Flash FM. Flash FM. Són les 8. Flash FM. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
2: polla.
0: Comença el Flash Urban.
2: Polla.
0: Oh! Miquel González i Tomàs
2: Polla.
3: Que comença el Flash Urban. Què passa, people? Demà torna l'Interactua amb el Domènec a partir de les 4 i nosaltres fins les 11 tenim cachondeo. Hola, Tomàs Boal.
2: Vaya bomba, Miquel González. Molt bona tarda, molt bon dijous a tota la penya preparadíssima per trucar-nos. I avui, mare meva.
3: Avui busquem polèmica.
2: Mare meva.
3: El xivarri.
2: Dios.
3: Volem que us manifesteu.
2: Dios.
3: I avui les víctimes són els influencers, loco.
2: Però què estàs dient?
3: Volem saber quin és l'influencer que pitjor us cau. Sí, d'aquell que no podeu veure mai.
2: Que, no me, que us surt el feed i dieu, me cago en la leche.
3: Vaya, vaya caca d'influencer.
2: Puta mandra. Això vol dir que només heu de trucar i dir el nom d'aquell creador o creadora de contingut que us faci molta ràbia. I com sempre, al final del programa farem el recompte.
3: És que clar, és que clar. Avui caurà cadascun, cada un i cada una.
2: Clar, nosaltres no podem dir els nostres, no?
3: Mm, clar, no.
2: No hauríem.
3: No hauríem.
2: No, no, no hem de ser la veu de la clar. Gent, la gent ha de ser la seva pròpia veu.
3: Jo tinc una enquesta interna de qui pot guanyar.
2: Jo tinc dos noms allà, eh?
3: Jo també. Tinc un parell de noms que dic que avui poden ser els pitjors d'aquesta nit.
2: Per quina lletra comença?
3: No comencem així.
2: Ah, és que clar, ja se sabrà.
3: És que no anem així. I el teu per quina lletra comença?
2: Por la S sorda. No, és broma, és broma.
3: Ah, vale. Bueno, va, quin és l'influencer que més malament et cau?
0: 93 545 68 68.
3: Ha de ser català o espanyol, vale?
2: Sí, exacte, de la zona Catalunya o també si hi ha algun espanyol, però bueno, si són catalans, més risques, que tot quedi a casa.
3: 93 545 68 68. També, si voleu, podeu demanar una broma telefònica.
2: Va, que ja sabeu com funciona a través del nostre número de WhatsApp, el del Flash Urban, el 699 69 69 69.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: Som-hi!
2: Vámonos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això és igual Golpito, Quevedo i nueva línia, el Flash Urbà.
1: Com t'agraden a tu les noves línies, eh?
0: Cada dia més.
1: Les del lavabo, per favor.
0: Per favor, no? Va, que avui preguntem quin és l'influencer que et cau més malament.
2: Truca'ns ara.
1: Va, va, va.
2: 93 545 6868.
0: Està bé la pregunta d'avui, no?
1: Home, sí, busquem aquell creador o creadora de contingut que us faci molta ràbia, cabrons.
0: Hola, bona tarda. Qui ens truca?
3: Hola, bona tarda. Com Albert.
0: Albert, des d'on ens truques?
3: Des de Cunit.
0: Molt bé. Albert, quin és l'influencer que et cau més malament? A veure.
3: El que em cau més malament és el Rodrigo.
0: El Rodrigo.
1: Rodrigo, què fa aquest home? A veure, vaig a buscar-lo a Instagram. No el conec, tio. Què fa exactament?
3: El Rodrigo, influencer.
0: Sí, sí, però què fa? Quin tipus d'influencer fa?
3: Fa vídeos de... comprant... roba i això, no...
0: La roba, de moda, i així.
3: Sí, sí, vale. Sí, però em sembla molt repel·lent, la veritat.
1: És molt repel·lent.
0: Una persona repel·lent, el Rodrigo. Vale, doncs pues mira, apunta sí. Rodrigo. Molt bé, gràcies, Albert, que vagi bé.
1: Adéu, brother.
0: Adéu,
3: igualment, adéu.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
4: Ei. Em dic Pol, de Girona.
0: Pol, de Girona. A veure, quin és el teu influencer que més odies de tots?
4: El Borja Escalona, tio.
1: Borja Escalona. Hòsties! Sí, aquest és un fill de puta, eh?
4: Sí.
1: Tu el coneixes, no, Miquel? El tio que li va tirar sense voler a una iaia, a una afaitadora?
0: Sí. Dios, és aquest!
1: El calvo de mierda.
0: Sí. Hòstia, aquest és molt dolent.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest és molt dolent.
1: És que, clar,
4: de tant
1: aquest...
4: en tant...
1: Digues, digues.
4: De tant en tant em surten vídeos al TikTok d'ell i quan no fa amb algú... fa veure que fa una promoció a un restaurant
0: sí,
4: i llavors sí. No paga la compta.
0: És una persona molt prepotent. Sí, molt que té la raó. Ell sempre és com...
1: Jo el vídeo que més plaer m'ha donat de les xarxes de fa dels últims 5 anys és el d'Omar Montes, que boxeja amb l'Escalona i li fot una pallissa a l'Omar Montes,
0: bro. Ah, sí?
1: El rebenta, però
0: va, ja, venga,
1: el fetge a la cara.
0: Venga.
1: Boníssim.
0: Molt bé.
4: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Pol, gràcies, maco.
4: Merci.
0: Adéu. Ja en tenim dos, el Rodrigo i el Borja Escalona. A veure quin serà l'influencer més odiat de la nostra audiència.
1: Atenció, perquè el de Borja Escalona ha pogut donar una molt bona idea a la resta d'audients, ja veuràs.
0: Vinga, a veure qui guanyarà avui.
2: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny,
3: escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades.
4: Participa i no hi ha excuses.
3: Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
5: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: punt 8.
1: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
1: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
3: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
4: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Flash FM. Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM. Andorra 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig. Però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tom.

0: 93-545-6868.
1: Ens pots trucar ara mateix. Tens la línia oberta.
2: Que és una pregunta que generarà polèmica, però la veritat ens la pela bastant, o sigui que volem que ho dieu. És
3: absolutament igual.
1: Quin és l'influencer que més malament el cauen de tots? Vinga, 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com et dius? Llamava,
4: trucava de... Trucava que sóc el d'ahir, Mike Kennedy, de los Bravos.
2: Aquest està boig, aquest està boig.
3: Està com una cabra.
4: No, sap... no, que és per disculpar-me, capullos.
2: Ja ho vas fer ahir.
3: Bueno, si truques, ens disculpes insultant-nos, està molt bé.
4: És que no pensava que estava en antena, capullos.
2: Sempre et dius el mateix, tonto del rabo.
3: Què ha passat?
4: Tonto del rabo, como venga por ahí.
3: Què?
2: Què
3: faràs?
4: Somos violentos.
2: Ah, sí?
3: Pots callar.
2: Va, relaxa't i vuelva a l'asilo, senyor.
1: Va, digues, quin
4: sí, és... Sí, escolta una cosa, que jo soc dels vostres, eh?
3: Dels nostres, em sembla perfecte. Va, respon la pregunta del dia, ja que ets els nostres, sisplau.
4: Sí, els influencers a mi me la pelen, eh?
2: Llavors, la veritat. És que aquest home em posa nerviós, eh?
3: I dos, per què has trucat?
4: Home, per donar disculpes, escolta.
3: Vale, ja està. Vale. Si ets els nostres de veritat, penja'n, sisplau, vale? Vinga.
4: Vale.
2: Adéu, tio.
3: Ha passat.
2: Adéu.
1: Vinga, va, una persona normal que vulgui trucar 9-3-5-4-5-6-8-6-8 i votar pel teu influencer que més odies de tots.
2: Vinga, va, truqueu-nos ara mateix i doneu-nos la resposta, que volem aquí fer el nostre chart, la nostra llista.
1: De moment ha sortit un tal Rodrigo, que no sabem qui és.
2: Diu que fa roba el que ha trucat abans, però ni idea.
1: I ha sortit el Borja Escalona.
2: Aquest és normal,
1: Aquest sí que fa rabieta de veritat, eh?
2: Encaixa moltíssim, aquest 100%.
1: Si vols participar...
0: 93-545-6868.
1: Influencer que odies i que cada vegada que et surt has de passar pàgina perquè no pots. No pots!
2: També m'agradaria veure el balanç de quants tios i quantes ties surten.
1: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Hola, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Com et dius?
2: Per Déu.
5: Ai, sí, perdó. Clàudia.
1: Des d'on ens truques, Clàudia?
5: Des de Barcelona.
1: No m'has baixat el volum de la ràdio, Clàudia, guapa?
2: Vaja.
5: Sí, perquè jo estava tot motivada, saps? O sigui... Vale.
1: Quin és l'influencer que més odies de tots, o de totes?
5: Ara mateix, a la Sofía Surce, per tota la polèmica que hi ha hagut...
2: Explica'ns què ha passat exactament. La Sofía Surce és la germana de Lola Lolita, per qui no ho sàpiga.
1: Ah, sí?
5: Sí.
1: Ah, vale.
2: És una rossa amb els cabells arrissats. Què ha passat amb la Surce, tia?
5: Doncs que la Fabiana Sevillano es va donar uns petonets amb el seu ex i es va formar la de Déu, saps?
1: La de Dios. Dios.
2: Però sí. Per tu qui tenia raó aleshores, la Fabiana?
5: Ninguna de les dues.
1: Ah, sí?
5: O sigui, jo crec que les dues tenen una versió diferent i que hi haurien d'hagut parlar les dues individualment i no a la...
2: Ja, però és que la Fabiana Sevillano va dir bueno, tampoc éramos tan amigas, no passa nada si me liado con él, saps? Com dient que no eren amigas.
5: Ja, però també li sofia d'ella que sí, i llavors ahí...
2: Vaya pelea de gatas.
1: Per favor. Sí. Vale, per tant, la que més malament et cau de totes és la Sofía Surce.
5: A ver, no malament, però no sé...
1: Que no dóna bona espina. Dóna mala espina, aquesta.
5: Sí.
1: Vale.
5: Sí.
1: Molt bé, doncs apuntem. Gràcies, guapa.
5: De res.
1: Hola, qui ens truca? Bona tarda.
6: Hola, bona. És el de la Mamadeta de Tarragona.
1: El de la Mamadeta de Tarragona.
2: Ah, bona beguda, eh?
1: Que rico.
6: Sí,
1: Escolta, quin és l'influencer que més malament et cau de tots? Català o espanyol?
6: El pallasso del Naim de Reci.
2: Hòstia, el Naim de Reci, sí, tio. Aquest era supermasclista i es veu que maltractava les dones, no?
1: Ah, sí?
2: Sí,
6: sí. El paio s'inventava que era estèril perquè la deixessin córrer sí. Dins.
1: Hòstia, va ser molt polèmica aquest cas, és veritat, eh? Va ser molt heavy.
2: I sí, que, deia, sí. que deia que tenia el condó posat i se'l treia enmig del polvo, coses així.
1: És ser un fill de puta de veritat, això, eh? De veritat.
6: Sí, sí, era un fill de puta.
1: Sí, sí.
2: Molt cabron.
1: Molt bé. Doncs, molt bé, apuntem. Gràcies, guapo.
2: Vinga, xaval.
6: De res, a vosaltres.
1: Adéu, adéu.
0: 93-545-6868.
1: Influencers que us cauen malament.
2: Que dieu, hòstia, no lo trago, qué pesado, qué coñazo, lo odio.
1: Hola.
7: Lo odio. Hola.
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
6: Iker.
1: Des d'on has trucat, Iker?
6: Des de Terrassa.
1: A veure, l'influencer que odies...
6: Lola Lolita.
1: Lola Lolita, primer hòstia, cop que surt.
2: A les germanes, eh? En dues trucades, per favor.
6: No la aguanto, no la aguanto.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Explícate una mica.
6: Buah, cuando hizo el vídeo con el Nil Ojeda, nada más que pedía mucho y daba muy poco.
2: Ah, lo del bolso, ¿no?
1: Sí, sí.
6: Lo del bolso, lo del bolso.
1: Lo del bolso también va a ser muy polémico, Déu-n'hi-do.
2: Va a ser como, hostia.
1: Ja. No, en plan, qui creus que ets, rei?

0: feina, saps?
1: Ja.
0: Molt bé, doncs apuntem-lo a la Lolita. Gràcies, Iker, que vagi bé.
1: Vinga, xaval.
2: Vagi bé.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Tu qui ets?
3: Jo, el Marcos.
0: Marcos.
1: Vale.
0: Quin és el teu influencer que més odies, tio?
3: Lola Lolita.
1: Hòstia.
0: Dos vots per Lola Lolita.
1: Venga. Hòstia, Lola Lolita, pobreta, eh?
0: I per
3: bueno,
0: què?
3: Sento molt pícnic, és massa pícnic. Massa vol ser el centre d'atenció, que parlin d'ella, gens humil.
1: I el seu riure no us posa molt nerviós? A mi el riure em sembla
0: sí,
1: una mica
0: també
1: clínic,
0: rara.
1: Eh?
0: Sí, sí.
1: Riure de bruixa.
3: Insuportable.
0: Per tant, el motiu principal correcte pel qual no vols Lola Lolita és perquè és molt pícnic.
3: Molt pícnic, per mi, sí.
0: Vale, i això a tu et molesta.
1: Ja. Jo tinc una pregunta per a aquest oient, si la segueix relativament. Escolta, què opines del seu nou nòvio?
3: Doncs el que ha tingut després de l'Ibelki?
1: Sí.
3: No és nòvio, jo és postureig pur perquè no la veig.
0: Hola!
1: És que bomba. La gent diu que són mejores amigues, el seu nòvio i ella.
0: Dios!
1: Perquè es veu bueno, que...
0: Perquè ell és molt ella.
1: Ell és molt ella, sí, sí, sí.
0: Molt bé, perfecte.
1: Hòstia,
0: bé, gràcies, Marcos, que vagi bé, tio.
1: Adéu, xaval.
3: Igualment.
4: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: La baralla de l'any, platja versus piscina.
2: Que ens agrada més la piscina.
1: La piscina, ara. Per què?
2: Doncs mira, a la platja hi ha molta sorra.
3: Sí, és que a la platja hi ha mucha zorra suelta.
1: No.
2: Sí, mucho.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: DJ Reyes, això es diu Loquita.
1: Oh, yeah.
2: Loquita la tiene petita.
3: Per favor, qui la té petita?
2: Ah?
3: Déu meu.
2: Ah?
3: Quins nervis.
2: Ah?
0: Les 8:37, avui preguntem quin és l'influencer que més malament us cau de tots. De moment no ha sortit cap influencer català.
3: No.
0: De moment.
3: Que bueno, que a veure, no volem referències, no, però...
1: Si teniu, teniu.
3: Però volem salseo. Volem salseo català.
1: Molt bé.
4: 93-545-68-68.
3: Va guanyant la Lola Lolita.
0: Lola Lolita va guanyant com la influencer més odiada dels oients del Flash Urban.
3: Joder!
0: Per tant, pots votar ara mateix. Hola, bona tarda. Adéu, bona tarda. Que vagi bé. Fa
3: 24 hores.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
3: Ei, tio.
5: Soc en Dani.
0: Dani, des d'on ens truca?
5: Dani. Andoni, no Dani, tio.
0: Andoni.
5: Així. Soc de Reus, tio.
0: De Reus. Quin és l'influencer que més malament et cau de tots?
5: Hòstia, la Lola Lolita, tio.
3: No, però una cosa, nois, que us passa a tots amb Lola Lolita, pobreta.
5: No, a mi no, a tot el món, i te trucaran més, estic segur, tio.
0: I per què, Lola Lolita?
3: Explica't, rei.
5: Doncs, tio, perquè, no sé, és inaguantable, tio. La veu, la risa... A més,
0: bomba.
5: Ha tingut un altre escàndol al concert del Conejo Malo.
3: Sí, és veritat,
0: sí,
3: el vídeo.
0: Què va passar?
3: Doncs que hi havia una tia davant seu i li va apartar en plan, oye, queremos disfrutar todo, reina.
0: En sèrio va fer això?
1: Bomba.
5: Sí, sí. A més diu que hi ha gent que li busca la baralla. No fotis, tio.
3: No, ningú li busca.
1: No, bueno, és que si ella és així, ja està, saps?
3: Ai, Dios,
5: és inaguantable, tio.
0: Abans ens ha trucat un oient que no li agrada perquè és massa pick-me i tu dius perquè és massa prepotent, no?
5: És molt prepotent, tio. És molt... Per mi sí, és molt prepotent.
0: Mm-hmm.
1: Perfecte.
0: Bueno, doncs apuntem 3 vots per Lola Lolita.
3: Per favor, guanyarà el concurs d'avui.
0: Tu creus?
3: I s'emportarà les entrades per Port Aventura, Lola Lolita.
0: Gràcies, que vagi bé, guapo.
1: Adéu, tio.
5: Adéu, gràcies.
4: 93-545-68-68.
0: Bona tarda.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Ara meva.
6: Judit,
0: quin és l'influencer que més malament et cau?
6: La Natalie Reynolds.
0: Reynolds.
6: És una influencer americana que va copiant a totes les influencers que hi ha als Estats Units.
0: Vale, molt bé. L'únic que el requisit era influencer catalana o espanyola, Cari.
6: Ah, vale.
3: Sí, Natalie Reynolds. Ah, aquí està. I aquesta copia a tothom?
6: Sí.
0: Mm. Vale, però si no fos americana, una influencer catalana o espanyola?
6: Podria ser la Masha, que també
0: la Masha.
6: Fa maquillatges a Insta.
0: Masha, es diu. Què fa la Masha?
6: Balls, de TikTok, cringe...
0: I per què et cau malament la Masha?
6: Perquè fa cringe i no... o sigui, em vol molta atenció.
0: La russa con calle, absurd. És aquesta?
3: És aquesta?
0: La
6: Masha. Crec que sí, eh? Ui. És rosa.
0: Sí que és rosa i russa, sí que ho és, sí.
3: I què tal? Mola?
6: No,
3: eh? O és la peste de l'oeste.
0: No t'agrada, eh?
6: No.
0: Vale, doncs vinga, apuntem la baixa. Gràcies, guapa, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Adéu. Bona tarda, qui ens truca?
7: Hola.
0: Hola, qui ets?
7: En Joan, de Cardona.
0: Joan de Cardona, l'influencer que més... L'influencer que més malament et cau.
7: Lola Lolita.
0: També?
3: Mare meva.
7: Hombre.
0: 4 vots per Lola Lolita.
3: Abusiu el tema. Potser sí que cau malament a tothom i no ho sabíem, eh?
0: Heavy.
3: Jo no tenia tant.
7: Molt heavy.
3: Clar, jo també crec que entra un element, vale, sense defensar Lola Lolita. Mm. Crec que, clar, també jo crec que és la més famosa de totes, realment, no?
0: Això sí.
3: Avui dia, llavors, clar, només amb això ja estàs al focus universal del món, però...
0: I per què et cau tan malament, tio?
7: Perquè busca molta atenció.
0: Busca... Clar, això sé molt pigmi, també.
7: Sí.
3: Quan comença a cridar, per favor! En plan, dius, mio, calma't una mica, relaxa't i prenta una Coca-Cola.
0: Jo tinc la sort que el meu algoritme crec que molt poques vegades me l'ha posat, eh? Molt poques
3: vegades. I què et posa, Miquel, l'algoritme, aleshores?
0: No t'ho direm pas.
3: Per favor.
0: No t'ho direm pas.
3: Menjar.
0: Gràcies, guapo, que vagi bé.
3: Adéu.
7: Igualment.
0: Vinga, va, vota pel teu influencer, que més odies a tots.
4: 93-545-68-68.
0: Espanyol o català,
3: també, eh?
0: Vinga. Hola.
1: Volem català, que va.
0: Bona tarda.
3: Espanyol o català?
8: Bona tarda.
0: Hola, com et dius?
3: Català.
8: Mira, em dic Jaume, de Martorell.
0: Jaume, endavant, vota.
8: La Falete.
0: La Falete.
3: Dios, la Falete és la cabra, per què li fas això?
8: Mira, jo ho sento moltíssim, però és que és la gran representació de que en Espanya, fotent arrots i pets i dient guarrades, pots arribar lluny.
3: Ah! Això és
0: home,
3: veritat, eh?
0: No ho diguis en aquest programa, saps?
3: Home, aquí
8: home,
3: no estiguem...
8: No, a veure, no és que vosaltres feu algú bo per als altres. O sigui, bueno. Que un músic ens entretinc...
3: Déu, s'ha emocionat
8: però és que aquesta, ho sento molt, aquesta filla de puta és que no fa una altra cosa que queixar-se de tothom, fotre merda de tot el món i a més va de diva per la vida. Ho sento.
9: Tomba.
3: Jo us diré una cosa a la Falete, jo no em fotria mai amb ella, perquè
0: cada dia una hòstia,
3: no, però té força
0: i
3: veuries
0: heavy, Xina, amb la seva hòstia.
3: Però té una força molt bé.
8: No, no, escolta, que la força tindrà tota la que pugui. Els pets surten d'on surten, o sigui que...
0: Hola!
3: Per favor. Falete, fa. Lete. Molt bé.
8: Bona, nois.
0: Gràcies, Jaume.
3: Adéu, xaval.
8: Vinga, va, si ve.
0: Adéu, tio. Bona tarda.
10: Hola.
0: Hola, qui ets?
10: Em dic Borja.
0: Borja, des d'on ens truques?
3: Dios, vaya pijo.
10: Del Prat.
0: Literal. Borja, quin és l'influencer que més malament et cau? A veure.
10: Gales, ese.
0: Què?
3: Qual?
10: Juan Rogales se llama.
0: Juan Rogales.
3: I què fa aquest, exactament?
10: Pues intenta ligar, però feíssimo.
3: A veure, ojo. A veure si ara que has dit lo d'intenta ligar...
10: Està en Twitch en directo, sempre.
0: Ah, sí? I intenta lligar amb els seus oients? Bueno, això...
10: Sí, sí.
3: Això tu.
0: Sí, seguidors.
10: Però és muy feo, eh?
0: Sí?
3: Però no té
10: Instagram, no? Búscalo.
0: Juan Rogales.
10: Se llama así, ¿no?
0: Dios, és un avi, quasi.
10: Nogales.
3: Ah, Nogales.
0: Ah, Nogales, on vera. Bueno, és igual. Molt bé, doncs putem aquest. Gràcies, que vagi bé.
3: Vinga, tio.
0: Hola, bona tarda.
11: Hola.
0: Hola, com et dius?
11: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Hola.
0: No? Hola. Bona tarda, qui ens truca?
12: Bona tarda.
0: Hola, com et dius?
12: Àngel, de Tarragona.
0: Àngel, a veure, vota el teu influencer. Que pitjor.
12: La meva influencer, Lola Lolita.
3: També?
0: 5 vots per Lola Lolita.
3: Tinc una pregunta. Ho esteu dient perquè voleu que ja segueixi la roda o realment és Lola Lolita? És que estic al·lucinant, bro.
12: Lola Lolita és més falsa que un bitllet de 3 euros, bro.
0: Dios!
3: Buah. I qui no hoy en día, hijo mío, i qui no?
0: Perfecte, doncs vinga, 5 vots per Lola Lolita. Gràcies, Àngel.
3: Vinga, xaval.
0: La cosa està molt emocionant.
3: Jo he de dir, parlant de Lola Lolita, m'agradava molt més la seva exparella, l'Ibelki. Em sembla un tio de puta mare, que era gau bé per xarxes. No sé si has vist vídeos seus, però se'l veu molt natural.
0: Sí, sí, sí.
3: L'Ibelki.
4: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: conjuntito, le queda guay. El Bobe y Omar Montes.
1: Yo estic
0: indignat perquè encara no ha sortit cap influencer català.
1: Dona idees, a veure, aquí és el teu, per exemple, Miquel.
0: No ho sé, ara mateix no se m'acudeix cap.
1: És que a mi em cauen bé tots.
0: A mi també, la veritat és que sí.
1: Em
0: 10 minuts i arribem a les 9.
1: Menys una persona.
0: Si voleu, podeu demanar una broma telefònica.
2: Envia'ns un WhatsApp.
0: Això mateix.
2: 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp, demana una broma telefònica. Vinga, així de fàcil.
3: Vinga, sisplau, ja sabeu, aquí les podeu enviar i després... El nostre tècnic ens les passarà per veure quina és la millor.
0: Gràcies, tècnic. Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Arlet.
0: Des d'on ens truques, guapa?
4: Des de Manresa.
0: L'Arlet sap que fins a les 9 poden trucar nens i truca abans de les 9. Molt bé, un aplaudiment per Arlet. Molt bé.
3: Bravo, gestions horàries.
4: Gràcies.
3: Bé.
0: A veure, quin és l'influencer que més malament et cau? A veure.
4: Vale, crec que es diu Fabiana Sevillano.
0: Fabiana sí. Sevillano.
3: És la que han dit abans que la Sofia Surfers tenia un pique amb aquesta.
0: Sí.
4: I per què? Em cau molt malament.
0: Per què?
4: No sé.
0: Vale, no ho sap, però li cau malament.
1: Perfecte. Bueno, pues res.
0: Hi ha gent que cau malament perquè no ho saps. Et cau malament i punto,
1: sí,
0: i ja està.
1: Sí, no me da buena vibra, ja està.
0: I punto.
1: Sí.
4: No m'agrada el seu contingut.
0: Perfecte. Molt bé.
3: Ben dit, reina.
0: Gràcies, guapa.
4: I una cosa.
0: Què?
4: Que he escoltat que a molta gent no li agrada la Lola, la Lola
0: sí.
4: Lolita.
0: Estàs enfadada?
3: Què opines?
4: Clarament, la Lola Lolita és la millor.
0: Hola!
2: Tomba.
3: Per tu, Lola Lolita és la cabra?
4: Clarament.
0: Per què?
4: Perquè és molt guapa i m'agrada molt el seu contingut.
0: Però tu entens els motius pel qual han dit que no els hi agrada a la gent?
4: No sé. No.
3: La gent
4: no.
3: diu que és falsa i que sí. els hi dona molt de cringe, no els agrada a ella en general. Tu creus que és falsa o és una tia autèntica amb els seus seguidors i amb la gent en general?
4: Em sembla autèntica i cringe no fa ningú.
0: Lola Lolita et sembla una persona autèntica?
4: Sí.
0: Wow!
3: Bueno, ella és veritat que comparteix molt les seves interioritats de casa, que podrien fer vergonya en general, però ja ho fa en blanc i se la pela. Però d'altres coses jo crec que és bastant falsita, amb la gent.
0: Bueno, si la...
3: Amb la gent...
0: Arlet ho pensa.
3: És la seva germana, jo crec.
0: Gràcies, Arlet, que vagi bé, guapa.
3: Adéu, xata.
4: Que vagi bé, adéu.
0: Bona tarda. Epa, que ens hem menjat. No. Va, truca'ns ara, va.
2: 93-545-68-68.
0: L'influencer que més malament et cau de moment està guanyant per golejada la Lola Lolita.
3: Pillen a Lola Lolita ganando en el Flash Urban.
0: No!
2: Tomba.
0: Telèfon disponible, 93-545-68-68. A veure quin serà la influencer o l'influencer més mal valorat.
3: I a veure el primer català.
0: Oh, això és veritat.
3: No ha sortit encara.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Rita.
0: Cuéntanos. Quina és la teva influencer que més malament et cau?
4: La Karina i la Marina.
3: Qui són aquestes? Són bessones?
4: No, és una noia pues, que fa contingut i que... no sé, no m'agrada gens.
0: No t'agrada gens, però Karina i Marina van juntes a la mateixa...
4: Sí.
0: A la mateixa...
4: No, és com una que diu que té unes bessones... De que vale. Té una bessona i és mentida, no sé, és que és molt rara.
3: Vale, però és una ballarina o no?
4: No sé, crec que se fa ball.
0: És de ball.
3: Vale.
0: I no t'agrada gens?
4: No.
0: Perfecte, doncs ho apuntem. Gràcies, guapa, que vagi bé. Adéu, Rita.
3: Vinga, Rita.
4: Adéu.
3: Adéu.
0: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Qui ets?
5: El Martí.
0: Martí, endavant.
5: Jo et diré una catalana.
0: Adéu, adéu. Bueno.
5: Ona Gonfaus.
3: Qui?
5: Ona Gonfaus.
3: Ona Gonfaus. A veure, ja explica'ns per què. Anem a buscar-la.
0: Ona Gonfaus, dius. Aquesta no m'havia sortit mai en la vida.
3: Home, doncs té més de mig milió de seguidors.
0: Què?
3: A veure.
0: I què fa?
5: Una mica...
0: I què fa,
5: creguda,
0: Martí?
5: Diria jo.
0: Què fa aquesta noia, Martí?
3: En plan...
5: Molt creguda.
0: Però quin tipus d'influencer és?
3: És contingut de fotos i ja està, no? No fa gaire més.
5: Sí, contingut de baix i fotos, bàsicament. Mm-hmm.
0: Lifestyles, beauty, fashion and travel. From Barcelona, living in Madrid. Molt bé.
3: Sí.
5: Bàsicament.
0: Per favor.
3: I a sobre van d'una Barcelona per Madrid. Vaja cabrona.
0: Quina mandra de persona.
5: A sobre.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, apuntem aquesta a la ona. Gràcies, guapo.
3: Vinga.
5: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu. Hola. Hola.
6: Hola.
0: Hola.
3: Per favor, relaxa't.
0: Com et dius?
4: Júlia.
0: Ai, Júlia, et fa molta gràcia, eh?
3: Júlia, però per què fas el pallasso en directe, per favor, relaxa't.
4: És que no ens ho esperàvem.
0: Estàs en directe. Hola, Júlia.
3: A qui ho dies, Júlia, digue'ns-ho.
4: Ai, vale, perdona. La Sofia Surfera, Sofia Surfer també.
3: Hola, per què?
4: Perquè aquí som Team Fabiana Sevillano.
3: Vale, però sou Team Fabiana Sevillano perquè us agradava abans la Fabiana o perquè creieu que la
4: dolenta... No, perquè la Fabiana té raó. Hombre, és que aquí tothom pensa que amigues és una cosa... Jo què sé, ha de ser una cosa més important ser amiga d'algú.
3: Mira, aquí estic d'acord, eh? O sigui, ja ho hem dit abans, això. La Fabiana Sevillano es va liar amb l'ex de la Sofia Surfers.
0: ¡Dios!
3: I la Sofia Surfers va sortir en plan... Yo alucino que una amiga me haya hecho esto, tal, no sé qué.
0: No.
3: Y la Fabiana va dir, a ver, chata, tampoco éramos tan amigas.
0: No. O sea,
3: es van conèixer algun esdeveniment d'influencers i tenien cordialitat, però és això, tothom es fa l'ofendidito en les redes, prou ja.
0: Molt bé. Doncs ho apuntem, gràcies, guapa.
4: Que vagi bé.
0: Adéu. Hola, bona tarda. Hola, com et dius?
6: Soc en Cesc, de Sabadell.
0: Cesc, de Sabadell.
3: La cabra.
0: Explica'ns el teu influencer, la teva influencer que més odies.
6: Et diré una que és d'aquí, de Catalunya.
0: Bé.
3: Ojo, aquí.
0: Molt bé.
6: La Marraix.
0: La Marraix.
3: La Marraix, la trans, és catalana?
0: La Marraix, és catalana?
6: És de Badalona. Sí, sí.
3: Per mi que em diguin la Marraix és catalana és com si em diuen que David Beckham és de Zimbabue. O sigui, jo em quedo molt flipat.
0: Marraix, de dónde és? A veure, em surt. La Marraix és de Manresa. És de Manresa?
3: Ah, sí.
6: Ah, de Manresa.
3: La Marraix.
6: Sí, sí.
0: La Marraix és de Manresa, per favor.
6: Sí, que fuerte. Sí, sí.
3: Te la faries a la Marraix o no?
6: No, ni per atrás.
3: No, ni per atrás.
6: Ni per atrás.
0: Aquesta surt també a la Casa de los Gemelos, no?
3: Sí.
6: Dios. Sí, la càrcel la vaig conèixer allà.
0: Ah, vale.
3: És que és horrible, eh? Primero era la Casa de los Gemelos i ara és la càrcel de los Gemelos, crec.
0: Sí, crec que sí.
3: Que va anar Frank de la Jungla.
0: Sí?
6: Sí, també. Sí.
3: 100.000 pavos li van pagar, eh?
0: I el Coto Matamores, oi?
3: Hi havia de tot menys aigua aquella casa, eh? Sí, sí.
6: Però com en Maxi Miller, ningú, ja t'ho dic.
0: Mm-hmm. Hòstia, estàs molt informat en aquest món, eh, tio?
3: Què has dit? Maxi Miller? Qui és aquest?
6: Sí, és un argentí que està molt boig.
3: Ah, pensava que anaves a dir que estava molt bo.
6: No, boig.
0: Molt bé, tio, moltes gràcies, que vagi bé.
3: Vinga, brother.
0: Adéu.
2: Truca'ns ara al 93 545 6868.

0: ¿Dónde está Coco?
1: Clar, és una cançó molt bona per escoltar abans de la cançó d'anar a dormir.
0: Hòstia, pues sí, perquè si no viene el Coco i te comerà.
1: Duérmete, niño, duérmete ya.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes.
0: La Gemma!
2: El Flash Urban us desitja bona nit. És hora de dormir, tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit, és hora de dormir. No et facis l'adormit,
0: no.
2: Saben que t'estàs amagant.
0: Aha.
2: Agafa el peluix i vés a fer un on, és hora de dormir.
1: Les 9 en punt, això vol dir que els nens ja no poden trucar al Flash Urban.
0: Oh, no, la policia, no. Oh.
1: Però els adults sí, ens poden escoltar els nens igualment, eh?
0: Bé. Vamos, bé, ara ens agrada.
1: Ara, avui preguntem quin és l'influencer que més malament us cau. El pitjor de tots.
0: Volem saber quin us fot molta ràbia i el per què. El per què és el més important. I ara pocs catalanets han sortit, eh? Ens falten influencers catalanets, que ara ja, últimament hi ha molta moguda, no? Que si l'Àlex Tous, la Mireia Salaet...
1: Molts.
0: Jo què sé.
1: Ui, sí, molts.
0: La Juliana Canet, també.
1: Per exemple. Influencers, que us cauen malament, va!
3: 93 545 68 68.
1: És que encara no han sortit cap influencer catalanet. Bueno, que si voleu, podeu votar també.
0: Clar,
1: clar, només faltaria. Hola, bona tarda, bona nit.
4: Hola, què tal?
1: Ets?
4: Hola. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qui ets?
4: Hola.
1: ¿Qui ets?
4: Dorian, me llamo.
1: El Thorian.
0: Dorian.
4: No, Dorian.
0: Com el
4: retrato de Dorian Gray.
0: Sí, ah. Hi ha un grup de música, no?, que es diu Dorian, muy famoso.
4: Sí. Me enteré hace un par de años, me quedé flipando.
0: Ah, curioso.
1: A veure, Dorian, vota per al teu influencer.
4: Yo voy a tirar la básica. A tirar la básica, Lola Lolita, no puedo. O sea,
1: ¡no!
5: ¡Bomba!
0: Lola Lolita un altre cop.
1: 6 vots per Lola Lolita.
0: Home, però és que això no pot ser, no? Hem de variar, no? És varietat, que si no, no hi ha salseu al programa.
1: Home, sí, estaria bé una mica de varietat. Ja queda clar que Lola Lolita no es cau bé.
4: A
1: veure, però...
4: mira, si quieres te doy un extra.
1: A veure.
0: Què?
4: Y esta es de mi pueblo.
0: Ah, ui.
4: De mi pueblo.
1: Qui?
4: Ojo, cuidado. Espero que no lo diga. Victoria Caro.
1: Victoria Caro. I què fa aquesta? Què fa aquesta?
4: Tiene una marca de maquillaje y pues la promociona y tal, y hace un montón de colaboraciones. Hace poco creo que estuvo en un lugar súper famoso que había un montón de gente, que estuvo la Lola Lolita. En el Lola Lolita Land creo que estuvo también.
0: Bueno. Victoria Caro hace una marca que se llama Vika, ¿verdad?
4: Eso es.
0: Hostia, tiene 1 millón de seguidores la tía, madre mía. ¿Y no te cae bien?
4: No, la verdad es que no.
1: ¿Y para qué no te cae?
4: Porque tiene como cambios de humor a lo largo del tiempo. Lo ves que hace de repente una cosa, luego otra cosa. O sea, sin faltar respeto, no la conozco, pero tiene aires de falsa.
1: ¿Aires de facha? Dios, qué vergüenza, por favor.
4: No. De falsa.
0: Ah, de falsa.
1: Ah, yo vi antes de facha.
0: Yo vi antes
1: de
0: digo facha. Pero no. Bueno.
4: No, de falsa. Vale, de falsa. Vale.
1: Molt bé, doncs apuntem aquesta. Gràcies, que vagi bé.
0: Adéu, xaval.
1: Adéu.
3: 93 545 68 68.
1: Bueno, doncs és que deixem la Lolita un rato, no? Perquè és que si no ens passarem el programa parlant d'ella. I tampoc s'ho mereix, saps?
0: Fem una cosa. Si la vostra preferida, o la que més odieu, és la Lolita, la segona persona, vale? Així que ens truqueu i ens diu la segona.
1: Vinga, va, l'influencer que més t'odies, que el que no t'agrada sent...
3: 93 545 68 68.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, Lolita.
6: Hola, bona tarda.
1: Hola, com et dius?
6: Mar.
1: Mar, des d'on ens truques?
6: Des de Tona.
1: A veure, endavant. Mar, vota.
6: A la Lola Lolita que la deixin estar, que és molt bona noia, eh?
0: Uau! Justo, pensava que l'anava a votar i quasi me pego un tiro.
1: Ja, jo també.
6: No.
1: Aquí.
6: A veure, jo li tinc molta mania i això.
7: La Claudieta.
0: La Claudieta, no és una que és ballarina?
6: Abans, sí.
0: Ah, ara ja no?
6: Bueno, no sé, com que ara s'ha ficat més en el món de l'influencer, pues...
0: Claudieta. Ah, sí.
1: No t'agrada aquesta segona vessant d'aquesta senyora?
6: No.
1: Per tant, vols votar per la Claudieta?
6: Sí.
1: Claudieta, et sobra molt el TikTok a tu aquesta, eh?
6: Sí.
0: Té una boca gegant pel que estic veient, eh?
6: El què?
0: Té una boca molt gran pel que estic veient.
6: Sí, és rarota, la noia.
0: Bueno, a veure, tampoc vull dir, no he dit això, però, per favor.
1: No, si és rarota es diu i punto.
0: La meva.
1: No, només faltaria. Molt bé, és la primera influ catalana que ens ha sortit avui, no?
0: Abans han dit una, però que no us semblava massa.
1: La Marraix.
6: Pues sí.
0: La Marraix
6: és una ídola, també, aquesta, eh?
1: Però aquesta et cau bé, la Marraix?
0: El seu nòvio.
5: Bueno, adiós. Prefereixo la Falete.
1: La Falete?
0: La Falete? Vale, vale. És la cabra per tu?
5: A mi m'encanta la Falete.
1: Doncs una persona l'ha votat malament, a la Falete, eh?
0: Sí.
1: S'ha dit.
5: No, pobreta.
1: Gràcies, Marc, que vagi bé.
0: Vinga, Marc.
5: Bona nit.
1: Adéu. Molt bé, també ens agrada una mica de faràndula catalana, les coses clares.
0: Sí, home, sí. Res, segur que alguna cosa se us ocorre.
1: Clar, deixem una mica la Lola Lolita, sisplau. Vinga.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: passen coses com aquesta.
1: Ho escolto tots els dies i sou uns maricons. Ell diu unes coses que no pot ser.
2: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Spagel, això es diu Jamaican Bam Bam.
1: Ferran Maicon, Ferran Maicon, Ferran Maicon.
0: Vinga, va, quin és l'influencer que més malament et cau?
2: 93-545-68-68.
0: Atenció, anem a escoltar a veure què ens diuen aquí.
3: Doncs mira, sí. Jo li foto punts a la tonta, a la Berta Roca i a la Juliana Canet.
4: Hòstia.
3: O sigui, no les suporto. Això són el pitjor que n'hi ha.
0: Dios!
4: Mare meva, ha anat a saco, eh?
0: Ha quedat clar, no?
4: Déu meu, senyor.
0: Vols que el torni a posar?
4: A veure, no sé si cal, però Miquel, per favor.
0: No sé, és que no, t'ha quedat clar.
4: Miquel,
0: no fa
4: per
0: falta.
4: Favor.
0: No fa falta.
3: Doncs mira, sí. Jo li foto punts a la tonta, a la Berta Roca i a la Juliana Canet. O sigui, no les suporto. Això són el pitjor que n'hi ha.
0: Vale, per tant, hem d'apuntar dos de cop.
4: Sí.
0: Berta Roca
4: i Juliana Canet.
0: I Juliana Canet, vale.
4: Sí. Salutacions, si ens estan escoltant, no sé.
0: Tu creus?
4: Que, sí, jo no vull que la gent es senti ofesa en aquest programa, si us plau.
0: Però tu creus?
4: Bueno, sí, sí.
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Hola, qui ets?
5: En Manel.
0: Manel, des d'on ens truques?
4: Bona banda de música.
5: Des, ara mateix, de l'Aigua Freda.
0: Aigua Freda, molt bé. Manel d'Aigua Freda, quin és l'influencer que més malament et cau?
5: A veure, influencers... Són dos.
4: Vale.
0: Dios.
5: Són dos. Influencers no sé si ho són, però són el Chatarrín Team.
4: El què?
5: Busqueu-lo, Chatarrín Team.
4: Mentre busquem, explica'ns què collons fan, porfa.
5: A veure, o sigui, són dues persones que corren a rally, que fan molta ràbia perquè allà on corren
4: però, bro, ho guanyen tot. A veure, aquests tenen 3.000 seguidors. No, ho ha fet per fer promo.
0: Ah, vaya pinga.
4: No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí, sí, sí, hijo de puta, sí.
0: T'hem pillat.
4: T'hem pillat. Largo de aquí.
0: T'hem pillat. El pengem, ja està.
4: Jo ho sento, han de ser influencers real.
0: Clar.
4: O sigui, mínim el tic blau sense pagar, saps?
0: Home, sí, perquè no s'hi val.
4: No.
0: No s'hi val. Vinga, quin influencer et cau molt malament?
2: 93-545-68-68.
0: Hola?
6: Hola?
0: Hola, qui ets?
6: Hola, sóc el Joan.
0: Joan, des d'on ens truques?
6: Des del Maresme, Premià de Dalt.
0: Molt bé, Joan, endavant.
6: Jo ho tinc molt clar i diré tota la família Pombo.
4: Hòstia, a veure, Maria Pombo, ¿verdad?
6: Exacte, la Maria Pombo.
4: Però et refereixes a les seves germanes o al seu marit i les criatures?
6: A tothom, tots.
0: A tota la família Pombo.
4: Per què?
0: Tota,
4: perquè són massa perfectos i falsos, no?
6: Exacte.
0: Vale, doncs vinga... Poso Marta Pombo, que és com la més... No?
4: Maria, no?
0: Maria, perdó. Sí, Maria Pombo,
4: sí. Sí. Posa Maria Pombo...
6: Tot és igual, m'és igual.
0: Vale, perfecte. Vale. Molt bé, doncs apuntem la Maria Pombo. Vinga. Gràcies, Joan, que vagi bé.
4: Vinga, tio.
0: Adéu. La cosa està molt emocionant avui, eh?
4: Ara meva, si anem calents.
0: Quin és l'influencer que més malament et cau, va?
2: 93-545-68-68.
0: I està molt bé perquè també hi hagi una mica de faràndula catalana, que també toqui a casa nostra una miqueta, no?
4: Home, sí, feia falta una mica de canvi i de jugar a casa també, sisplau.
0: A veure, aquí, hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Mònica.
0: Mònica, endavant, vota.
7: Ai, jo no la suporto. És que
4: està dit...
7: Ja,
4: i després, Oriana. Ah, Oriana, hòstia, sí, aquesta sí que és odiosa, eh? Però jo el que no entenc és com segueix tenint parelles aquesta tia. És una tia odiosa, jo no ho entenc. Els tios, com volen els tios estar al seu costat, és que és horrible.
0: Sí, i mira que sembla una Barbie.
4: Sí, sí, és com, cariño, és que tu no tienes ni idea. Oh, que horror, bro. Sí.
7: Una Barbie de goma, perquè està hecha una... Ai, que asco.
0: Clar, sí que és veritat que ella està a Venezuela.
4: És medio venezolana, medio... Però és més espanyola, no?
0: Sí.
4: Italiana, una mica.
7: És com una... gilipollas.
0: Per favor!
4: També us diré una cosa, una de les coses que ha fet que no ha agradat a molta gent és que quan li interessa posa un accent o posa un altre com per dir ah no, ara sí italiana, ara sí espanyola, és en plan niña, decidete, saps? Clar. O sigui, no vagis del pal.
0: Pel seu interès.
4: Exacte.
7: És molt
0: cansinat. Molt bé. Què has dit que és, Mònica? Que
4: vaya, no tros de plàstic.
0: Clar? No m'ha quedat clar.
4: Ui, perdó, no.
0: Què dius que és, la Oriana?
7: Que és una estúpida imbècil. Ui,
0: Dios!
4: Però tu li tens ganes, que t'ha robat el nòvio o què? Per favor.
7: No, és que els nois que tenen són tontos com ella, perdona que t'hi digui.
0: Hola, no para.
4: Són tontos, però he de dir que els nòvios de l'Oriana tots són bastant físicament atractius pel que considero en relació amb ella.
7: Però són molt tontos, perdona.
0: Collons, Mònica, vas fora. Són
7: de l'activa categoria.
4: Però si tu no salves ningú, per favor.
0: Adéu, Mònica, que vagi bé, guapa.
4: Vinga, Valentí.
0: Vinga, va, anem a escoltar el culo de Young Sister i si voleu demanar una broma telefònica, envieu-nos un WhatsApp, va.
4: Vinga.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM. 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Això es diu de lejitos. I és el Jay Weller a través del Flash Urban.
1: Fuera, fuig, lejos.
0: Dios, està a punt de caure una que flipa.
1: Ara meva, avui hem de dormir a la ràdio. No, però ara en serio, jo vull saber si això està passant a tota Catalunya o només a Barcelona.
0: Doncs pues no ho sé.
1: No tenim ni idea. Bueno, qui ens truqui, qui ens digui què tal el temps a casa seva.
0: Vale, però ara mateix anem a fer una broma telefònica.
1: Ai, sí, que bueno.
2: A qui anem a trucar, Tomàs Poal?
1: Doncs vinga, anem a trucar a un tal Joel Sánchez Rivero, vale? És el germà de l'Aaron, que és el qual ens demana la broma i diu: hola, buenas, querría pedir una broma para mi hermano Joel. Ens ha enviat els àudios i ho resumeixo. Es veu que el Joel es va barallar el dia 8 de maig al pàrquing exterior de la Maquinista amb una dona.
2: No!
1: El cotxe estava la seva mare i també el seu germà, que, bueno, es van alterar molt. I jo diria que aquesta dona ha denunciat i que ha dit que el Joel li va dir coses horribles, com per exemple que la mataria o alguna cosa així. Així que anem allà. Vamos allà, no?
0: Estic trucant al Joel. A veure si ens agafa el telèfon i es menja aquesta broma telefònica.
1: Parfa d'arfa.
0: Dios.
3: Hola.
1: Hola, buenas, Joel. Joel Sánchez Rivero.
3: Sí, soy yo.
1: ¿Qué tal, cómo estás? Mira, et truco de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Tens un minut per parlar amb mi, sisplau?
3: Sí, sí, sí, clar.
1: Vale. Mira, escolta, hem contactat amb tu perquè ens han... hem rebut una denúncia, vale, en relació a un Seat León de color gris. Per casualitat és el seu vehicle?
3: Sí, sí, sí.
1: Vale. I vale, la trucada està sent gravada, per això per seguretat no podem dir-la sencera, però la matrícula és MYM?
3: Sí, sí, sí.
1: Vale. Vale, t'explico. El dia 8 de maig, no sé si t'ho recordes, pot ser que tu tinguessis algun petit, bueno, un problema a la Maquinista?
3: Sí, me sona que sí, sí.
1: Vale, pues vinga, explica'm, sóc tot oïdes.
3: Sí, bueno.

0: Bunny, això es diu Callaita.
1: Callaita està més guapa, eh, Miquel?
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Així que cállese, no! Cállese, plana de bai!
0: Quin és l'influencer que més malament et cau?
3: 93 545 68 68.
0: Han sortit influencers com, diria la Marràs, la Claudieta, Juliana Canet, Berta Roca, Oriana, Maria Pombo...
1: Lola Lolita ha sortit.
0: Set cops.
1: No em sona.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Bermo.
0: Bermo.
1: Dios, aquí en tenim un.
0: Sí.
4: Joan Bermo, vermuteria.
0: Joan Bermo, molt bé.
1: Tens una vermuteria?
4: Sí.
0: Dios, i volem venir, vale?
1: I porta'ns ampolles,
4: cabrón. Sí, Santa Coloma. Santa Coloma de Farners.
0: Doncs anirem a Santa Coloma de Farners.
4: Avui em poso la peluca que flipa la Lloret, tito.
0: Anirem a la teva vermuteria.
1: Vamos, joder, vamos.
4: Em poso la peluca.
0: Vale, quin és l'influencer que més malament et cau?
5: El de puta.
4: El de... El putero.
0: Quin putero?
1: El de... El dandy de Barcelona?
4: En Tomàs Putero.
0: Ah, no.
5: Tomàs, que em posaràs la cançó del beso de la Rosalía?
1: Ah, va, però m'estan dient a mi.
0: Jo crec que sí.
1: Ah, jo, però, jo, oye, que no em dic...
4: Posa'm una d'aquestes de la Rosalía.
1: Que no em dic, que no sóc putero jo. Ara ja no, he canviat.
4: Posa'm, en Tomàs Pol.
1: Callaos, coño.
0: Vale, per tant, votem Tomàs Pol.
4: Putero, putero.
1: Oye, que no soy putero, fills de puta.
0: Bueno, bueno, parlem-ne. Què estan dient?
1: No sé.
0: Vinga, adeu.
1: Fijos de puta.
0: Que vagi bé.
1: Et fa por.
0: A la permuteria. Hola, bona nit.
6: Hola, bona noche.
0: Hola, com et dius?
6: Sergio.
0: Sergio, ¿quién es el teu influencer que más odias?
6: Uf, tengo varios y varias.
1: ¿Tienes o varios? Dios.
6: Pero la River me da mucha rabia.
0: La River.
1: La Rivers de España.
6: Sí, la de España, sí.
1: Ja, no.
0: No ha sortit fins ara, la Rivers, eh?
1: Abans l'han dit molt ràpid al costat de Lola Lolita. Han dit Lola Lolita sí. I Rivers, sí.
6: Uf. Tengo la mujer que me enseña vídeos de ella y digo, no, estos me los pasa. Me los pasa porque, vamos...
1: Ha tingut un pique últimament amb el Ricky Edit, no sé si us sona, un tio amb ulleres, bastant d'ideologia de dretes, que va marxar a Andorra, i bueno, i tenen baralles a saco.
0: Sí?
1: Sí.
0: Dios.
6: Ni idea,
0: jo
6: no sé qui és.
0: Vale. Molt bé. Vale, perfecte, doncs apuntem los Rivers. Gràcies, tio.
1: Adéu, xaval.
6: Merci.
0: Adéu.
3: 93 545 68 68.
0: Influencers que no suporteu, que no us agraden gens. Vinga, va.
1: Que us fota molta ràbia i que voleu compartir avui en directe i, evidentment, no sabrem qui sou vosaltres, així que no cal que dieu el nom.
0: Hola.
7: Bona nit.
0: Hola, qui ets?
7: Soc en Pol Vinyoles, de Banyoles.
0: Molt bé, Pol.
1: Perfecte.
7: Que acaba de trucar al meu col·lega més zumbat que hi ha, que acaba de donar la nota, en Bermo.
0: Ah, vale, és el col·lega teu. Digue-li que calli un rato, sisplau.
1: Sí, que no riguin de nosaltres.
7: Sí, pobret, és que a vegades té excessos.
0: Vale.
1: Vaya putero.
7: Però jo us haig d'explicar una anècdota.
0: Adiós, què?
7: Mira, l'altre dia, parlant de la Jonquera, en Bermo, que sempre parla de la Jonquera, no sé què li troba.
1: Vale.
7: Ens vam trobar un treballador de Flash FM.
0: Dios, aquí?
7: No diré noms, perquè encara la podem liar molt grossa.
1: I què estava fent aquest treballador de Flash FM?
7: A mi m'han dit que se'l van trobar fent una copa, en un lloc on hi ha moltes llumetes i moltes sabates tota
0: cosa. Dios, jo vull saber qui és!
7: Si aquest treballador està al vostre estudi, s'haurà d'equipar-lo i si té un altre torn, doncs ja s'entrarà demà.
0: A veure, una cosa.
1: Però, no, una cosa. Esteu dient la veritat o no? Si és la veritat...
7: És que, clar, no... Ens va demostrar a Instagram, sí.
1: Millor no posar...
0: Baixa el volum de la ràdio, sisplau, baixa, que així s'està acoplant.
7: Disculpe.
1: Vale, només us dic, us avançaré una cosa, aquests nens i a la resta. Si us refereu a mi com abans, que dèieu putero, no sóc jo.
7: No.
1: Ah, vale. I per quina lletra...
7: No, perquè tu ets el Tomàs.
1: Sí, exacte.
0: Vale, i de qui estàs parlant, doncs?
7: No, home, no diguem això tan gros
0: per antena. No, sí que ho has de dir-ho, sí.
1: A veure, per quina lletra comença?
7: A mi m'han dit que començava per la lletra S, però jo ho deixo...
0: Tomba. Un locutor.
1: A la Jonquera, però digue'ns la veritat, era un lloc amb llums i tal, i strippers o no? Digue'ns la veritat.
7: Bueno, sí, alcohol, llumetes, tacons, habitació... Bueno, no sé, sí.
0: Però el nom del local?
7: No, el nom del local el desconec, jo no hi era.
0: Només dius que aquesta persona que treballa a Flash FM comença per S.
7: Això és el que m'ha arribat a mi.
0: Vale.
1: Clar, molt bé. Bueno, doncs li direm a la Sofia que prou hi ha de putes.
0: Qui t'ho ha dit, això?
5: Però si descobriu qui és, un sobreseu per aquest senyor.
0: Però qui t'ho ha dit, això? Qui ho ha descobert?
5: En Vermo.
0: En Vermo.
1: En Vermo. Té la foto, el Vermo, d'aquesta persona?
5: Passa que en Vermo va dient Tomàs, Tomàs, perquè no se'n recorda el nom.
0: Vale, vale.
1: Llavors,
0: Tomàs té cara putero.
1: Oye, calleu.
2: Tomba.
1: Vale, ens podeu... Té la foto d'això, en Vermo, d'aquest moment? Ens la podeu passar pel WhatsApp del programa?
5: Ho consulto, si voleu.
0: Vale. Si ho teniu, ens ho passeu pel WhatsApp del programa, vale?
5: Ah! Bomba!
1: Dios. Bueno,
2: Bomba. Clar.
1: No sé què fer amb aquesta informació ara mateix.
0: No farem res.
1: Jo millor penjaria... No. Bueno, però espera, que digui lo de l'influencer.
0: Això quin... Ah, no.
1: No!
0: Vaya pinga!
1: Era mentida, home.
0: Era mentida, clar, que era mentida. No. Sí. Clar, era mentida.
1: El Edgar Manchado no crec que hagi estat allà.
0: Hola, Sau Marriu.
8: Hola, soy yo, Mike Kennedy.
0: No, que ha passat.
1: Atrás, cabrón, atrás.
0: Va, anem a escoltar la graciosa.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: El meu DJ controla, nena.
2: Molt bé, Dorayaki.
1: Flashy Ice Cream. Dimarts que ve...
2: Ojo,
1: què estàs dient? No, un moment. Flash...
2: Un moment, en sèrio, ho estem dient de veritat?
1: Ho estem dient. Dios, però, avui m'han enviat un correu que ho confirma.
2: Però això és molt heavy,
1: es
2: bro.
1: Pot dir,
2: no?
1: Es pot dir, no?
2: Però, sí, sí, no, clar, es clar. Dir, però, dir, vale. És que estic nerviós de que la gent com s'ho prendrà.
1: Això. Dimarts que ve, a les 8 de la tarda, en directe, al Flash Urban, Flashy Ice Cream.
2: Toma!
1: Ai, volia...
3: Exclusiva.
1: Volia posar bomba, però vale, sí.
2: Bueno, exclusiva mola perquè és exclusiva, realment.
1: Exclusiva. Dimarts que ve, en directe, Flashy Ice Cream, al Flash Urban.
2: Toma!
1: Vinga.
2: Creus que li molarà el nostre humor a Flashy Ice Cream?
1: Sí, home, sí.
2: Els hi molarà, no? Sí, home, sí. Espero que sí.
1: Esperem que sí, va. Bueno,
2: si no ens denunciaran...
1: No! No! Vale, va, quin és el teu influencer que més odia?
4: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: Al final del programa hem de saber quin és l'influencer català-espanyol que més odies i a veure quin serà el més odiat dels nostres oients.
2: Exacte, pim-pam, així de senzill, xavales.
1: Ens han dit influencers com, com per exemple, ens ha dit la Marraix, Falete, Maria Pombo, Juliana Canet,
2: no, no,
1: Berta
2: no.
1: Roca, Claudieta... Déu-n'hi-do, no?
2: Déu-n'hi-do, i Lola Lolita 24 cops.
1: Dios! Doncs vinga, va, truca'ns ara al 935456868 perquè hem de saber quin serà el top 3 dels influencers més odiats. El top 1, ja sabem quin és de moment, és Lola Lolita.
2: Home, jo crec que ja la donem per campiona, ah, eh?
1: Hola, bona nit. Hi ha una persona que està trucant i penjant.
2: No, bueno, no, no!
1: Va, ja comencem.
2: No!
1: No passa res. Vinga, una persona que vulgui votar, va.
4: 93-545-68-68.
1: Hola, bona nit.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Sergio, soy el de antes, que estoy aburrido.
2: Però, Sergio, si has trucat abans, per què tornes a trucar, cabrón?
1: Clar, tio.
5: Bueno, porque me he quedado tirado aquí en la autopista, tío, no tengo nada que hacer.
1: T'has quedat tirat a l'autopista, Sergio?
5: Sí. Aquí, al lado de Molins de Rey.
1: ¿Qué te ha pasado?
2: Como una pilingui, el Sergio, ¿eh?
5: ¿Por qué? Porque la Fulgo se ha quedado aquí, me ha dicho, detenga el vehículo, y no lo he detenido, y mira.
1: Ah, per tant, la gent que estigui passant ara mateix per la P7, no? Al costat de Molins de Rei, saludeu al Sergio, sisplau.
2: Sí, tireu-li una moneda o algo.
1: Clar.
5: Con la furgo de Amazon, mínimo 5 euros.
1: Una furgo d'Amazon tirada a la P7 al costat de Molins de Rei, ara mateix.
2: Ojo, que el Sergio potser porta iPhones, MacBooks, li podeu robar ara, eh?
1: Cuidao.
2: És el moment per fer-ho.
3: Tomba.
1: ¿Qué portas?
5: No, no, porque ya estoy vacío, si ya voy de vuelta.
1: Ah, vale, estás vacío.
2: Pues no le atraquéis, está en pelotas, prácticamente.
1: Bueno, pues res, Sergio, que vagi bé,
5: tío. Bueno, mira, te digo otra influencer.
1: Ah, sí, digas.
5: Mira, hay uno que me gusta mucho, que es Arnau Mestre, y luego su novia no me gusta, la Neatea.
1: La Neatea.
2: Sí, son una parella súper guay, aquests dos, ¿qué dios? Sí, es monísima, sí, la tía.
5: Me cae muy bien juntos, pero cuando lo hace ella sola, no...
1: Ah, vale, es que bueno, están junts.
2: És molt hiperactiva la Neatea aquesta i fa com guap, sí, hace soniditos.
5: El pequeño muchacho.
2: El pequeño muchacho, és molt graciosa aquesta tia. I és molt guapa, he de dir, també.
5: Sí,
1: he posat Neatea a Google i m'ha sortit Nesti.
2: Ah, hòstia. Ah.
1: Vale, molt bé, gràcies, que vagi bé.
5: Vinga, adéu.
1: Adéu, i ara he posat Tea i em surt trastorno.
2: Ah, sí?
1: Espectro autista.
2: És Neacea, en TH.
1: Ah, en C.
2: Sí, no, no, en TH. A veure, t'ha sortit ja?
1: Sí, bueno.
2: Sí.
1: No ho sé. Vale, va, truca'ns.
4: 93-545-68-68.
1: Hola.
6: Hola.
1: Hola.
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
6: Adrià.
1: Adrià, des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona.
1: Molt bé, Adrià, vota pel teu, la teva influencer, que més odies.
6: Mira, jo diria la Marta Díaz.
1: Marta Díaz.
2: Marta Díaz, sí. Famosíssima, sí. Influencer, la qual va tenir precisament moltes disputes amb Lola Lolitza.
1: Ah, sí?
2: Ah, tenien un hate espectacular.
1: Dios!
2: I la Marta Díaz té un germà que també és molt famós, que segurament coneixeu molts oients, que es diu Alpha Sniper, que ara surt moltíssim al TikTok amb el seu mega Lamborghini, que li està fent un repte al Plex, al nòvio de l'Aitana, perquè facin una cursa.
1: Què dius?
2: Perquè el Plex té un Porsche GT3S o no sé què polles. És que estic molt enterat a tot.
1: Ja ho veig, ja. Molt bé. Molt bé. Gràcies, Adrià, que vagi bé.
2: Adéu, Adri.
6: De res, adéu.
1: Hola.
7: Hola.
1: Hola, com et dius?
7: Laia.
1: Laia, des d'on es truques?
7: Laia.
3: Des de Barcelona.
1: Molt bé, la teva influencer, el teu influencer, que menys t'agrada.
3: El Jorge Cyrus.
2: Jorge Cyrus, ah, és el que fa els resums de la Isla de les Tentaciones.
1: Ah,
2: vale, sí. Xavis, aquest, sí.
1: I per què no t'agrada?
3: A mi i a la meva amiga ens encantava, però ens el vam trobar a un festival i va ser tan borde que vam dir, doncs, ja no.
2: Ah, doncs està justificat, perquè el van conèixer en persona.
1: I què us va dir? Què us va dir?
3: Doncs, li vam dir, nosaltres estàvem treballant, i vam dir, hola, tal, què es mira, somos el catering, no sé què... I diu, com així superbore, bueno, i què? I dius, bueno, pica la mierda, ¿ves? Li agrada una foto
1: no.
3: I ja res.
2: Ah, però quin festival era, perdona?
3: A l'Arenal Sound.
1: A l'Arenal Sound.
2: A Jorge Cyrus. I estava a un escenari o estàveu demanant algú o què feia?
3: No, estàvem darrere, per on es passeja i tal, en plan, ell no estava fent res, anaven a sopar o no sé què anaven a fer.
1: I el vau anar a saludar i us va parlar fatal.
3: Fatal, fatal. I, bueno, estava plagat d'influencers, però, bueno, aquells anaven més a la seva bola.
1: Ja. Yeah.
2: Jo he de dir que qui em cau bé de la seva família és la seva mare.
1: La seva mare?
2: Se la veu molt mona, la mare.
1: Sí?
3: Sí, i el germà petit també té la seva gràcia. Però ell ho té molt crescut ja, en plan, no sé.
1: És que els influencers tenen això, que s'ho creuen massa, jo crec, a vegades.
2: Sí.
3: És com... Massa?
1: Tio, que no eres ningú, perdó, vull dir, ja està.
2: Són no, persones amb més likes que la resta.
1: Sí, ets
2: no...
1: una persona amb likes, i ja està.
2: Sí,
3: que són famosos per tenir una cara bonica, que és com, tio, que no has hecho nada...
1: Exacte. Que, si no has construït res, ni un, no sé, no has fet una empresa, no has fet res. Sí, no,
3: res.
2: Sabeu qui s'hauria de creure? Els metges, científics.
1: Totalment.
2: I aquests són els més humils.
3: Aquest.
2: Salven vides i només estan estudiant. Totalment. Aquests sí que haurien de dir, soy la cabra.
1: Exacte.
2: Comeme los huevos.
3: Ja soy influencer i es quedo aquí el rei de... Jo què sé.
1: Clar, no, un bomber que es posa al mig d'un foc i va salvar a la iaia Conxita i el gat.
2: Bueno,
1: no,
2: és que a tu t'encanten els bombers, perquè jo ho sé.
1: No!
2: Però el Jorge Cyrus, perdona, ja que el critiquem, bueno, ja que comentem salseos i tal, tu has vist el canvi de com estava abans i ara, tia?
3: Que fort, sí,
2: és heavy,
3: sí.
2: És heavy. Et vaig ensenyar l'operació que es va fer,
1: sí.
2: Que si el nas, que si la barbeta, tot, i
1: una mare meva.
3: No, i encara no té la cara real, no? O sigui, ja.
2: En teoria no, però vaya llavis, per favor, sembla que ha fet el challenge del got.
1: Que rica.
3: Tampoc hi ha tantíssima diferència, tampoc s'ha tornat guapíssim.
2: No.
1: Molt bé.
3: Jo em ratllaria.
1: Gràcies, Laia. Un petó, guapa.
2: Adéu, nena.
3: Un petó. Adéu.
4: Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Això és igual Golfito. Quevedo, nueva línia.
1: Nueva línia.
0: Les 10 i 4 minuts, comencem nova hora. Si t'acabes d'incorporar al Flash Urban, que sàpigues que avui estem preguntant quin és el vostre influencer català espanyol més odiat, el que menys t'agrada.
1: I no sé si per sorpresa de tothom o no, però és que està guanyant Lola Lolita, per molta diferència.
0: Estaria bé que algú que... Lola Lolita ja té 7 vots, guanyarà, vale? Sí. Però volem una mica de varietat, sisplau.
1: Volem una mica, vale? I sobretot, si pot quedar a casa, a Catalunya, sí, també ens faria més gràcia.
0: Si pot ser faràndula catalana, doncs també ens fa gràcia perquè estem aquí a casa, vale? Vinga.
1: I han dit pocs tios, també.
0: Ah, sí? La majoria són noies.
2: Bueno. 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
3: Bona.
0: Hola, com et dius?
3: Lluís,
0: és el nostre cas.
1: Lluís,
3: te xau de mena. Tu podes demanar res.
0: Molt bé, Lluís, a veure, digue'ns, quin
3: és... Li podeu dir al Sergio que em porti el paquet d'Amazon? Que com arriba, tio?
0: Però si estava buit.
1: Que cabron, calla, coño. Digues l'influencer, cabron.
0: Digues l'influencer que menys t'agrada, va. Vinga, va.
3: Un influencer que menys m'agradi.
0: Menys. Menys.
3: Ah, que menys.
1: Sí.
3: El Misha aquest.
1: El Misha...
0: Qui és el Misha?
1: El Misha és un que és molt alt.
3: Va a la... Va a la zona dels
0: gemelos
3: aquest.
0: Ah, vale. I de la faràndula catalana, què és el que menys t'agrada?
3: El que menys t'agrada? La Berta Roca aquesta.
1: La Berta Roca no et mola. Sí. Per què? Explica't.
3: Gens. No sé. No m'agrada gens el seu contingut.
0: Vale. No connectes amb ella, no?
3: No connectem gent.
0: No, a veure, no personalment, bàsicament amb el seu contingut, vull dir,
1: sí,
0: saps?
1: Ah,
3: no, tampoc. No.
0: Vale. No. Molt bé.
3: No.
0: Molt bé, tio, que vagi bé, Lluís.
3: Bueno, va, vagi bé.
0: Adéu. Hola.
4: Hola. Martín Pau.
0: No, oh, què ha passat?
1: Que pesau, tio, coño.
0: Ens podeu deixar treballar, sisplau?
1: Dejadnos en paz.
0: La veritat,
2: 93 545 68 68.
0: Influencers que no us agraden gens.
1: Va, aquest programa m'està molant, Estem traient el pitjor de la penya.
0: Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, guapa, com et dius?
5: Alicia.
1: Hola, Ali.
0: Digue'ns, Alicia.
5: Em cau molt, però molt malament.
1: Ui.
5: La Sofia Matos.
0: Bomba.
1: Sofia Matos, a veure, em sona, però no em sona.
0: Què fa la Sofia Matos?
5: És una influencer d'aquestes... Bueno, és catalana.
0: És catalana.
5: I portuguesa, crec.
0: I què fa? Quin tipus de contingut penja?
5: Treballa al festival aquest o l'event aquest de Shark.
1: Ah, Shark Events.
0: Vale.
1: Ah, vale, sí.
5: I també...
1: Té 94.000 seguidors. Tampoc és molt, molt famosa.
5: No, el TikTok té més, sí. Mig millor, em sembla.
0: Vale.
5: I també la Mireia Salaet, d'esta, o Salaet, com es diu?
1: Ah, la exnòvia de l'Àlex Tous.
5: Uf, que mal!
0: No t'agrada la exnòvia de l'Àlex Tous?
5: Ui, no.
0: Es deia Mireia Salaet o alguna cosa
1: així,
0: no?
1: Mireia Salaet. Sí, aquí l'hem trobat. La gent jo crec que ho sap tothom, però aquests dos ho van deixar i resulta que la Mireia Salaet s'inventava que el seu exnòvio era Benny Júnior.
0: Dios!
1: Segons va explicar l'Àlex Tous a les xarxes.
0: Oh.
1: I tot era mentida, es veu. Era mentida, allò del Benny.
5: Que fort.
0: Clar, Alicia, a tu fa això el teu nòvio i com ho acabes, tia?
5: Li tallo, vamos,
0: als collons. Vinga!
1: Tomba. Clar, imagina't que el teu nòvio diu, mira, mi exnòvia és Hannah Montana, carinyo. I després és tot trola. T'ho pots creure?
5: Que fort.
0: Heavy. Molt bé, doncs apuntem Mireia Salaer. Molta gràcia, guapa, que vagi bé.
1: Adéu, xavala.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
6: Hola,
0: com et dius?
6: Júlia,
0: quants anys tens?
6: 11.
0: Sí, però és que a partir de les 9 no podeu trucar els nens.
1: Clar, Júlia, però per què fas això? Júlia, per què tu fas això?
0: Júlia.
6: Perquè la meva mare m'ha deixat.
0: Doncs pues passa la mare, va.
1: T'ha deixat abandonada com un gos?
6: Vale.
0: T'ha deixat...
7: Hola.
0: Hola, mare, com estàs?
1: Madre.
7: Bé, sopant.
0: És que a partir de les 9 els nens no poden trucar a la ràdio. No és cosa
7: vale,
0: nostra.
7: És a dir, vale. El marge d'edat, quin és? A partir de les 8 sí? De 7 a 8?
1: De 8 a 9.
0: De 8 a 9 sí, a partir de les 9 no. Vale,
1: sí, exacte.
7: Vale, doncs pues va, vinga. Demà el seu programa també?
1: Sí, clar, demà també.
0: Però digues tu, què anava a dir la teva filla? Quina influència anava a dir?
7: A quina influència anaves a dir, Júlia?
6: Lola Lolita.
1: Bé, joder. Oye, una pregunta. Esteu sopant mentre escolteu la ràdio? Em flipa.
7: Sí. És una experiència que hem fet avui.
0: Ah, molt bé. I què tal?
7: Pues molt bé, perquè a la tele també hi ha programes que no valen la pena. Pues venga, pues dit, si ens agrada el programa...
0: Pues molt bé, escoltar el Flash Urban sopant, molt bé!
1: Això que serveixi d'exemple per la resta de les persones. No tot és el Netflix de polla ni la tele. També teniu la ràdio, que és preciosa,
0: sí,
1: i que surt, la nostra foto, que és molt millor que qualsevol pel·li.
0: Bueno, la ràdio no, a la web.
1: A la web, perdó. Perdó.
0: Molt bé, gràcies, família, que vagi bé.
1: Adéu.
7: Adéu, gràcies. Adéu.
0: Hola, bona nit. Hola.
8: Bones.
0: Hola, qui ets tu?
8: Home, sóc en Vermo.
0: Vermo, però tu ja has trucat abans.
1: Ah, tio, has trucat abans, cabron.
8: No, no he trucat abans, tio. He tingut uns amics meus de part meva, però m'han dit truca.
1: Bueno, doncs digues tu l'influencer i no molestis.
0: Va, ràpid. Tio, va, adéu, vinga. Hola.
9: Hola.
0: Hola, com et dius?
9: Ingrid.
0: Des d'on ens truques, Ingrid?
9: Des de Barcelona.
0: Molt bé, digues.
1: Hola, tia, vinga.
9: Mira, pues jo dic la Mireia... Una estona que l'has escoltat que han dit això.
0: La Mireia Salaer.
9: La de l'Alex Tous i la Sofia Surfers.
0: I la Sofia Surfers.
1: Sofia Surfers. A veure, els motius de cadascuna, per què la Mireia i després per què la Sofia?
9: La Mireia, perquè mira, és una noia que ho sento molt, però sembla o que han fet un màrqueting molt gran o s'està inventant la seva vida.
0: És que la primera opció no és mala, eh? La veritat, eh?
9: No, perquè al final de la cançó s'escolta l'Alex Tous.
0: Ah,
1: en sèrio? Que la cançó és més mala que la...
9: Oye, Mireia, lo hemos logrado.
0: Dios.
1: Hòstia, en sèrio? No ho sabia. Però, per cert, la cançó és més fea que pegar a un padre, eh?
9: Sí, total.
0: Això està spotty?
1: Bueno, espero que no. Crec que sí, però espero que no.
9: I la Sofia Surfers, perquè jo... amb la meva Fabiana no.
1: Ah, perquè tu ets team Fabiana, eh? Recordem que s'han barallat la Sofia i la Fabiana i aquesta dona és team Fabiana, vale?
0: Molt bé.
9: Sí.
0: Perfecte, Ingrid. Moltes gràcies, guapa.
9: A vosaltres, adéu.
0: Hola, bona nit.
10: Bona nit.
0: Hola, qui ets tu?
10: Bon Xavi.
0: Molt bé. I quin artista / influencer és el que menys t'agrada?
10: Pues mira, yo no había el daños, tío, no lo soporto.
0: ¿Qué? El daños.
10: El daños, sí, tío, que...
1: Ah, no! Peldaños no, si us plau, és dels meus preferits, el que menja moltíssim, el Peldaños.
0: Ah, vale. I per què? I per què?
10: No, és que es grava menjant, tio, i fa molta ràbia, tio, que tanqui la boca quan menja.
1: És veritat que menja a vegades, que si et fa cosa veure menjar la gent, és veritat que menja molt exagerat i pot fer una mica de bèstia, sí.
0: Vale.
10: No,
0: no t'agrada gens. Vale. I de la faràndula catalana?
10: Faràndula catalana, mira, La Berta Roca.
0: I per què?
10: Sí. Jo en fi de Twitter del seu nòvio, de coses que no... o de sols nòvio, coses que no suporta, i jo m'enric molt d'aquell fil.
0: Vale, vale. Doncs vinga, apuntem Berta Roca, també. Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Adéu, tio.
10: Adéu.
0: Ara les coses estan bastant calenta, eh?
1: Ara, mare meva, ja comença el repertori més ample. Com ens mola, hòstia.
0: Sí, i està molt emocionant. Perquè tenim a dos catalanes molt fortes ara mateix.
1: Sí, molt hot, anaves a dir.
0: No ho direm, això. Vinga, arriba el Bad Bunny, Baile Inolvidable.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny,
3: escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
0: Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La Flash. La que mana.
4: Ahora, dale un chin de volumen. Que se reviente un chin.

0: No se muda ni borratxo al Quevedo de les Canàries.
1: Molt bé. Borratxo hauria d'anar jo ara, eh?
0: Ah, sí?
1: Déu-n'hi-do.
0: Ets un alcohòlic, eh?
1: Sí, hòstia, doncs últimament estic preocupat per aquest tema, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, bastant. Estic bevent molt.
0: Estàs bevent molt?
1: Això de per allà, sí.
0: Quantes birres et fas al dia?
1: No, al dia no, però ahir em vaig fer amb un col·lega 6.
0: Per aquí. Dios!
1: No, heavy. Sí, sí. Sí, cerveses.
0: I aquesta nit quantes te'n faràs?
1: No, avui 0.
0: Ja. Yeah.
1: Avui 0.
0: No, no t'ho creus ni tu.
1: Avui aniré a dormir d'hora, t'ho juro. Avui no hi ha cervesa.
0: Seguro.
1: Sí.
0: Hola, bona nit.
2: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Jan.
0: Jan, des d'on ens truques?
1: La cabra.
2: D'aquí, de Fortià i su col·lega, el capitán Salami.
0: Molt bé, Jan, perfecte. Capitán Salami.
1: Un col·lega que es fa dir el capitán Salami deu tenir polla pistatxo, eh?
0: Anem malament.
1: Sí.
2: Però tu te la veus, cabró?
1: No, no, no, si la meva és pistacho, per això t'ho dic.
2: Ah, vale. Bueno,
0: vale.
2: Pues si quieres nos hacemos unas
0: pajillas
1: por sin mariconadas. Pero
0: bueno.
1: Ah, estava volant a Torrente.
0: Escolta, ahora. Jan, quin és l'influencer que més malament et cau?
2: Jan, és per tu. Perdó, que va una mica xifiguejat, aquest.
0: Ah, va trifàssic. Ah.
2: Sí, que hem tingut aquí un accident amb el cotxe, està parat.
0: Hòstia, què us ha passat? Portat,
2: truquem un rato.
0: Què us ha passat?
2: Que aquí... Sí, amb la pluja, pues, s'ha anat el cotxe.
0: Oh,
1: per Déu.
2: Però res, una mica, sí, no hi ha hagut accident greu.
3: Jo estic sangrando, però mola.
0: Bueno, molt bé.
2: Està una mica xiu-xiu-baixat.
0: Molt bé,
2: bueno, Jan. Bueno, volia demanar una música, si
0: no, pot ser. No, aquí no es demana cançons. Jan, Jan.
2: I el número.
0: Digues l'influencer que més malament et cau. De Catalunya.
2: Hòstia.
3: De Catalunya.
2: Pues tots.
0: No, has de dir un, cabrón.
1: Has d'escollir un, bro.
2: A veure... El camp més malament.
1: Sí.
2: No sap ningú.
0: No saps ningú?
1: Joder.
2: Jo no sé ningú, és que jo les redes socials jo no les porto bé.
1: Les xarxes, per favor.
0: Però no saps ni el nom d'un o una influencer catalana?
2: No, és la Berta aquesta, que em va sortir fa no sé quan.
0: La Berta què?
2: Berta Caparrós? No. Com es diu aquella? La és de Barcelona.
0: Berta què?
1: Berta què més? De Barcelona?
2: Berta no sé què,
0: Berta... Ah, la Berta Roca.
2: Això, Berta Roca.
0: Roca no.
4: Bomba.
1: Berta... Bomba. Berta Mairal, dieu, o no?
0: La Roca.
2: No, la Berta Roca, sí.
0: La Berta
1: Roca. Vale. Okay.
2: És
0: molt noia. Bé. Molt bé, perfecte.
2: Ja sabem que és la noia. Sí. A veure, físicament... Dígame, no sé, no l'he vist.
0: Vale, va, que vagi bé.
1: Vinga, xatos, adéu.
5: 93 545 68 68.
0: Dios, està molt emocionant avui, això, eh?
1: Parfa, darfa, inga, per favor.
0: Quin és l'influencer que més malament us cau?
1: Digue-ho ara, o calla para siempre.
0: 93 545 68 68. I avui sabrem l'influencer més odiat dels oients al Flash Urban.
1: Dios mío, qué nervios.
0: Hola.
3: Hola, buenas, soy Capitán Salami, yo también quiero hablar.
0: Oh. Capitán Salami.
1: Venga.
3: Claro, me habéis colgado.
0: Va, però digues ràpid, va, vinga.
3: No, aviam, jo vull parlar amb vosaltres, aviam, diguem a vosaltres. Ah, una influencer catalana.
0: Sí.
1: Qui sigui,
3: però digues. Però catalana, cagón Déu.
0: Bueno, o espanyola, va, sigui. Ràpid.
3: Espanyol, el Rubius.
0: El Rubius?
1: El Rubius, si no fa res, no, que toma ja.
0: I estar més retirat que...
1: Sí, no sé què fa.
3: Què dius? Que no, que continua fent vídeos.
1: Ah, sí? A YouTube?
3: No, però aquella, la Lolita, no és pas de Barcelona ni res, de Madrid, no?
1: No, és de València, crec, la Lola Lolita. Ah. Sí.
0: Molt bé. Vale, Capitán Salami.
3: Bueno, oyentes, aquí està Capitán Salami.
0: Ai, que ha passat, de veritat, eh?
1: Mira, el de Capitán Salami és molt cutre, és molt de cunyau, eh?
0: Canviat de nom, maco.
1: Déu meu,
0: per favor.
5: 93 545 68 68.
0: Diem els més votats de moment.
1: Vinga, va, anem a fer la llista.
0: De moment, els més votats són... La Mireia... Salaert. Vale. També tenim a la Sofia Surfer.
1: Sofia Surfers.
0: Surfers.
1: Vale.
0: A la Berta Roca.
1: Vale.
0: I a la Lola Lolita.
1: Perfecte.
0: Són les quatre més votades ara mateix al Flash Urban.
1: Mare meva!
0: I d'aquestes quatre ha de guanyar una.
1: A veure, és que clar, està renyido, eh?
0: Clar, tot està bastant malament.
1: Des d'aquí abraçada a les 4, eh?
0: Només faltaria.
1: Que no pensi la gent que aquí nosaltres odiem a ningú. És l'audiència que ho ha votat, vale?
0: Sí.

0: De Lleida.
1: Molt bé. La influencer o l'influencer que menys t'agrada?
0: A mi me cau fatal la Berta Roca.
2: Wow. Tomba.
3: De debò? Per què?
0: Perquè a vegades els podcasts que fa diu unes coses que...
3: Com per exemple, què ha dit els podcasts?
0: Bueno, un cop va sortir la entrevista de la Lola Lolita a la Resistència, quan era abans la Resistència,
3: sí.
0: I la Lola Lolita, pues, a lo de la puntuació del petting o coses d'aquestes, va dir zero.
3: Vale.
0: I la Berta Roca va dir que una tia de l'edat que tenia havia de tindre el xotxo que li fes mal.
1: Sí, és veritat, me'n recordo. Sí.
3: Va dir el xotxo que li fes mal?
1: Sí, sí, sí, sí,
0: sí, me'n recordo.
2: I a més ho va dir en un programa de ràdio.
0: Sí, sí. Bueno, de tele. Bueno, sí, de ràdio. Ella de ràdio, sí,
3: però... Hòstia, però això va ser heavy, no?
1: Sí.
3: Sí,
0: home, no, jo no. Crec que una noia de 20 anys, si no folle, pues tampoc passa res, perquè hi ha mesos de tot.
2: Díselo, sí. Niña. La molt tia, bé.
3: Si la Berta Roca, com si estigués a casa seva, rotllo a un sí. Loft, va decidir...
2: Va dir que al seu xotxo li hauria d'estar durant palmes. Va dir una frase així, més o menys, va dir, no, tia, home, que tens 20 anys.
3: Sí, això, clar, això no està, això no està bé, ella, perquè la gent s'ha de donar el seu no temps. Segur que ella no folla, dius?
0: Home, qui ho diu?
3: Ah, bueno, no sé.
2: Dios,
3: clar, jo el que penso és, joder, els joves han de tenir llibertat de voler o no voler follar. Està quan... clar que hem d'aprofitar la vida i tot el rotllo, però, joder, calma, amb el sexe, hòstia.
0: Però que hay mesos de todo, o sigui...
1: Ja. Yeah. Vale, perfecte. Ha quedat claríssim, Cris. Moltes gràcies, guapa.
0: Adéu.
1: Adéu. Hola, bona nit.
3: Hola, hola.
1: Hola. No? Ah, vale.
4: 93 545 68 68.
1: En segona posició està pujant Berta Roca.
3: Déu meu, i en primera Lola Lolita,
1: Sí.
3: Vale.
1: Quina serà la més votada?
3: Em fa por.
1: De seguida ho sabrem.
4: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Això es diu Forever to Gantel. Bé, de seguida agafem més trucades per parlar d'influencers. Abans, però, anem a fer una broma telefònica. Va, vinga.
1: Vinga, va, Forever to Broma. Anem a fer la broma que diu així. Hola, bona nit. Voldria fer-li una broma telefònica a una amiga de l'aldea. L'amiga té un cavall i fa poc va parar la policia, la va parar la policia per anar pel poble amb el cavall. El cavall es diu Fúria. Voldria fer-li la broma de que sou de la poli local de l'aldea, dient-li que la llegua no està censada al poble i que no té els papers en regla. Moltes gràcies. L'amiga es diu Paula Bort Rivera. Doncs res, anem a trucar-la, ja tenim el seu número i espero que coli bastant.
0: Doncs vinga, anem a trucar a l'aldea, a veure si ens agafen el telèfon.
2: Hola, grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
1: Jaume Jimeno, policía local de la aldea.
2: Gracias, Jaume Jimeno. No cuelgues, por favor.
0: Temazo, ¿eh? Yo vi això al meu mòbil.
2: Lo siento, no. Pero esta persona no está disponible.
1: No, no, no.
2: Si quieres, puedes dejarle otro mensaje no, después
1: pengem-hi.
2: De la señal.
1: Pengem-hi, tornem a trucar.
0: Home, sí, no.
1: Jo crec que ens ha penjat com un fuet.
0: Jo crec que sí, eh.
1: No pot ser.
0: Jo
1: no
0: vull això al meu mòbil.
1: Ja, però, bueno, però jo suposo que deu ser només la gent que no té guardada, no?
0: No ho sé.
1: O la que no tens guardada, tu. Home, però deu ser un conyazo, eh, perquè si hi ha una emergència.
2: Hola, grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
1: Jaume Jimeno, sóc de la policia local de l'aldea. Agafa, si us plau, Berta. Paula, perdó.
2: Gràcies. No cuelgues, por favor.
1: Merda.
0: Vaya pinga.
1: Era Paula Port i li he dit Berta. Suposo que per Berta Roca, que no
0: m'ha dit. Passant a la Berta Roca.
1: Déu meu senyor. Paula, perdó. Penjarà.
2: Lo siento, no! Pero esta persona no está disponible.
1: Bueno, sí. Pues re. Vaya peste.
0: Bueno, pues re, no podem fer la broma telefònica.
1: Vaya drama banana.
0: Vaya pinga. Hola, bona nit.
3: Joder! Et donem el telèfon d'un col·lega perquè li facis una broma?
0: Envia un WhatsApp.
1: Això per WhatsApp, bro. Per aquí fem altres coses.
0: Vale.
3: Però el teu número de WhatsApp quin és?
1: 699-69-69-69.
3: Joder, vaya número, noi.
1: Bueno, sí, és bueno, fàcil de recordar.
0: Sí, és el que ens han donat.
3: Sí.
0: Escolta, digues l'influencer que més malament et cau.
3: Pues... La Lola Lolita, sincerament. Tio,
1: joder, no macho. Mare Dios, meva.
3: Pensava... És molt... L'escolto i ja el cap em fa mal.
0: Ja t'està rebentant el cap, clar, normal.
3: Sí, sí,
0: molt bé,
3: sí.
0: Molt bé, doncs vinga, a mi en WhatsApp. A mi en WhatsApp, 699-69-69-69, vale? Vinga, vinga. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Roi.
1: Roi?
0: Baixa'm el volum de la ràdio, com et dius?
4: Sai.
0: Sai.
4: Vale. Sí.
0: I ràpid, va, quin és l'influencer que menys t'agrada?
4: La Lola Lolita.
0: Un altre cop?
4: Sí, és que no puc amb ella.
0: Però podeu ser una mica més original, sisplau.
1: Ja, ho ha dit tothom. Bueno, clar, si és el seu el que més odien, suposo, doncs no, pues mira, sí. Ja està. Però, sí. Però és que és el que no acabem d'entendre, que jo crec que hi ha molta més varietat i hi ha molts més capullos a les xarxes socials, sí, com sí. Perquè sempre diu la Lola Lolita.
4: És que dona molt cringe.
0: Vale, no, i de la faràndula catalana?
4: Uà, ni idea.
0: Ni idea? No segueixes a cap influ no. Català?
4: No.
0: No? Vale.
1: Surt tan poc. Surt tan poquet.
0: Molt bé, que vagi bé.
1: Vinga, tio.
4: Gràcies.
0: Hola.
5: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, com et dius?
5: Jordi, estic aquí al pàrquing, tu, que està plovent l'hòstia, aquí fora, i estem fent temps per poder parlar amb vosaltres.
0: Ah, molt bé, Jordi.
1: On estàs, Jordi, exactament?
5: Aquí a Barcelona, aquí
1: Barcelona.
5: A Sant Andreu.
0: Dios, sí. Està plovent a Barcelona.
1: No, si és que s'han anul·lat tots els concerts del Primavera Sound.
0: Dios!
1: Sí, sí, molt heavy, eh?
5: És una putada, sí. Jo anava a treballar ara i se m'ha fotut tota l'orri.
0: Però què treballes?
5: Sí.
0: Ah, el taxista, molt bé.
1: Hòstia, clar, llavors avui era una mina d'or al Primavera, pobret. Era un dia per facturar.
5: Sí, bueno, però
0: la pluja també factureu molt els taxistes, no, amb la pluja?
5: No et pensis, eh? No et pensis. Ah, no? El que passa és que se'n pugen tots mullats i es queda això pel cotxe i no pots treballar.
1: Ah, vale. Bueno, doncs una propina, ja està.
0: Molt bé. Jordi, quina és l'influencer que menys t'agrada? A veure.
5: A veure, jo segueixo a la Mami de Tres. Perquè flipeu. Saps qui és o no?
0: No. Mami de Tres.
5: No, bueno.
1: Mami de Tres. No. Ah, doncs mira, em vol sonar aquesta. Sí, que comparteix molt la seva maternitat amb les criatures, no?
5: Aquí mateix. I em recordo una mica a la meva pel·lícula que jo tinc a casa, amb els nens i tota la història, i bueno, ja em fa gràcia.
0: I no t'agrada... Però estem dient el que menys t'agrada.
1: Sí, la persona que menys t'agrada de les xarxes, que et fot ràbia.
5: És un amor odiós, saps? Allò que dius, hòstia, me'n recorda molt el que fa i ja, m'estàs recordant tota la història que jo tinc amb el cap.
0: Vale, o sigui, la mateixa vegada que t'agrada també ho odies.
1: Vale. És que a mi m'incomoda molt, tio, la gent que comparteix la seva maternitat, que saquen els bebès com si res, tal, no m'acaba de molar.
0: Ja, és raro.
1: No sé, ho veig una mica... Deja los niños, coño.
0: Bueno, Jordi, que vagi molt bé la nit. Adéu, taxista.
5: Oye, vinga, que vagi bé. I un saludo al meu fill, a l'Aran.
1: Vinga, Aran.
0: Vinga, que vagi bé. Vinga, va, tenim els més votats. De moment, aquesta nit són... la Mireia...
1: Salaet.
0: La Berta Roca. Sofia Surfers. I la Lola Lolita. Dios.
1: Heavy. Vaya noms, importants.
0: Fem una cosa. A partir d'ara només es poden votar aquestes quatre.
1: Vale, va.
0: Vale?
1: Doncs va, audiència del Flash Urban, que sapigueu que només podeu votar entre Sofia Surfers, Lola Lolita, Berta Roca o Mireia Salaet. No hi ha ningú més a qui pugueu votar, vale?
0: Vinga, va.
6: 93 545 68 68.
0: I amb aquestes quatre sabrem quina és la més odiada. Totes són noies, per cert.
1: Sí, és veritat. Ens hagués agradat colar algun tio, però no ho heu votat, així que res.
0: Quina és la influencer més odiada de l'audiència del Flash Urban? Podeu votar només aquestes quatre. Va, línia disponible. 93-545-6868.
1: Adelante.
0: Pots trucar ara mateix que agafaràs línia.
6: 93-545-6868.
0: Hola, bona nit.
1: Hola.
0: Hola, per què no contesteu, tio?
1: Per favor.
0: Veus? Per què feu això, tio?
1: Potser era la Mireia Salaet, agobiada, no? I volia votar una altra.
0: T'ho imagina?
1: Hòstia. Jo crec que li arribarà alguna d'aquestes persones, eh?
0: Jo crec que a la Berta Roca li arriba segur.
1: Sí.
0: Hola?
1: Molta gent escolta.
0: Hola, com et dius?
7: Jo
0: m'ha dit
7: Joan. I jo Lídia.
0: Joan, Lídia, a quina voteu de les quatre?
7: Mira, jo t'ho dic a la Lolita, la veritat.
0: Lola Lolita, va.
1: I tu, Lídia...
8: A mi m'agrada la Lolita, però jo crec que és la més odiada, no?
0: No, però tu...
1: La que tu odies més, reina.
0: Sí.
8: Ah, és, pues la tercera, perquè no sé quién es.
0: La Berta Roca.
8: ¿Quién?
1: Berta Roca, has dicho.
8: Esta, porque no...
1: Pero también hemos dicho Sofia Surfers. ¿No prefieres votar a esa?
8: Pues a esa.
1: Venga, és la seva germana, hauries de saber-ho, eh?
0: Dios!
1: Mare meva.
0: Molt bé, doncs queda dit. Gràcies, que vagi bé.
8: Vale, que vagi bé.
1: Adiós.
0: Va, de seguida, 3 minuts i sabem la influencer més odiada del Flash Urban.
1: És la gran final.
0: Adiós.
6: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Això si voleu fer el clar en el Flash Urban.
1: Una miqueta d'amor compartint amb els nostres oients.
0: 3:15, últims vots. Hola, bona nit. Hola. Hi ha algú que no contesta?
1: Vale, adéu.
0: 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Anem a saber quines són les influencers. Han quedat quatre noies, per tant, diem les influencers més odiades del Flash Urban.
1: Sí, recordem els noms de les quatre finalistes, que són la Mireia Salaet, la Sofia Surfers, Lola Lolita i també Berta Aroca.
0: Hola, bona nit. Oh,
2: bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Jo, Xavier.
0: Xavier, d'aquestes quatre influencers, a quina votes tu?
2: A quina votem?
3: Votem a Lola Lolita, poder.
0: Lola Lolita.
2: Jo diem 6.
0: Molt bé. Adéu, Xavier.
1: Adéu, tio.
0: Adéu. Vinga, va, últim vot i sabrem... les més votades, la més votada.
1: Mare meva. Doncs a veure qui truca i a veure qui dieu, cabrons.
0: Vinga.
4: 93-545-68-68.
0: Crec que més o menys ja sabem quina és la guanyadora d'aquesta nit.
1: A veure, si heu estat atents des del minut 1, doncs ja ho sabreu.
0: Més o menys ja se sap, no?
1: Però a veure l'últim vot. Fem gol d'oro. Qui voti l'últim és la que guanya.
0: El vot que hi hagi ara, de les 4, s'emporta la meitat de vots. Vale?
1: Però ja estàs adulterant la competició.
0: Que sí.
1: Ha de guanyar.
0: Hola!
5: Hola!
0: Hola, el teu vot val per 3. Com et dius?
5: Carlos.
0: El Carlos.
1: A veure, i qui és per tu, Carlos?
5: Però una pregunta. Per què diuen tothom la mateixa? Si n'hi ha un munt de...
0: Vale, sí, però són 4 els que queden. Ara. Carlos, hem d'anar ràpid, hem de marxar.
1: Va, diguen 4 influencers.
0: 4, va.
5: O sigui, en teoria jo volia dir el Llados...
0: Però les 4 que hem dit, Carlos, que hem de marxar, rei, va, ràpid.
5: A la bonde diga la Lolita.
1: Dius la Lola Lolita?
0: Però si acabes de dir que tots diuen la mateixa i va i tu dius la mateixa. Què te'n diu? És tonto o no s'entera?
1: Mare meva. Carlos és de los huevos largos.
5: És que no, tampoc arreglarà res aquest vot ja.
0: Bueno, el teu val per 3.
1: Sí.
0: Vols canviar-lo?
5: No,
1: és que qué ràbia, eh?
0: Tu aquest tio és tonto.
1: Tu vols canviar.
0: El Carlos és tonto. Perdó, Carlos, però és que no t'enteres de res, guapo.
1: Carlos, jo he vist la frustració amb els ulls del Miquel perquè no aconseguia canviar-te l'opinió. Ja està mortit.
0: Vinga, adéu, Carlos. Aquest tio no sé per què ha trucat, sincerament. No, és veritat. Bueno, va. Ai, espera.
1: Hem de posar atenció, tot i que ja tothom ho sap.
0: Sí. De les 4, la que menys vots té és la Mireia Salaet.
1: Aplauso per ella. Mireia, t'ha salvat. Bravo.
0: Bé. En tercera posició tenim a la Sofia...
1: Surfers. La germana de Lola Lolita. Bé, Sofia, no has palmat.
0: Molt bé, bé, bueno. En segona posició, la Berta Roca.
1: O sigui, de Catalunya, la Berta Roca és la més odiada, en realitat, no?
0: La influencer més odiada de Catalunya és la Berta Roca.
1: Hòstia puta.
0: Segons els nostres oients.
1: Allà, drama.
0: Heavy.
1: Pobre Berta.
0: Aroca.
1: No la conec, però pobra.
0: I això a Catalunya.
1: Vale.
0: I en general a Espanya, la més odiada del Flash Urban és... Lola Lolita! Molt bé!
1: Bravo, Lola! Recordem hazanyes de Lola Lolita, com empujar una pava a la casita de Bad Bunny, dir que mai s'havia operat quan realment s'havia operat moltíssim, i no sé, tenir un nòvio, doncs, que li van els tios, jo crec.
0: Per favor! Va, que marxem amb la 11.
1: Hòstia.
6: Bona nit. Hola. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: L'11 de maig del 1966.
6: I el número de la sort,
0: el...
1: Jo dic que és el 4!
0: No!
1: Joder!
0: És el 8!
1: No!
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig del jackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Ai, que demà no hi ha programa!
1: Sí. No, vale, no. Hem de començar a no enfadar-nos ja per lo del dissabte, perquè és una realitat que toca el dissabte i toca el dissabte.
0: Però demà hi ha programa!
1: ¡Vamos! Sí, joder, sí!
0: Però el dissabte sí.
1: ¡Mierda! ¡No!
0: ¡Però demà no!
1: ¡Vamos! ¡España!
0: Però el dissabte sí.
1: No.
0: Una cosa, jo vull fer-lo demà i no el dissabte, saps? Vull dir, les coses de veritat, saps?
1: Bueno, en fi.
0: Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
0: Dissabte, adéu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: La baralla de l'any, platja versus piscina.
2: Que ens agrada més la piscina.
1: La piscina, ara. Per què?
2: Doncs mira, la platja, hi ha molta sorra.
3: Sí, és que a la platja hi ha mucha zorra suelta.
1: No.
2: Sí.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: hacen, baby. La maravilla, Psycho, el Gonzi, yes sir.
1: El nostre so és únic.

0: Som la teva excusa per moure el cul. Flash FM.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va